0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Seró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Àlex, què tal? Escolta, que amb l'associació hem fet tot EVACs. Que en voldràs una?
1: No, gràcies. Tinc una tote bag plena de tote bags.
2: Museu particular. Capítol 12. La tote bag.
1: Ei, Anna.
0: Hola, Àlex.
1: Què, parlem de les tote bag?
0: Ai, sí, sí, sí, sí.
1: Sí? Sí?
2: Museu particular.
1: Les tenim arreu. S'han convertit en un símbol, en una icona del nostre temps. Festivals, botigues, grups de música, ajuntaments, tothom en produeix, o en ven, o en regala, de vegades sota un aura o un eslògan de sostenibilitat, però realment és així. En tot cas, comencem com al principi, ja saps que a mi m'agrada fer-ho així. Què vol dir tote bag? Doncs etimològicament tote, que deriva de l'anglès, vol dir carregar. Sobretot amb els propòsits de transportar, d'acord? Per tant, tote bag seria com dir una bossa de càrrega, tan simple com això. A partir d'aquí, d'on surten aquestes tote bag que les trobem actualment arreu? Doncs sembla que en principi sortirien com l'evolució o la confluència de diverses tipologies de bosses que apareixen a principis del segle XX, sobretot en diversos àmbits professionals. És a dir, es tracta sobretot d'una eina com de treball, no tant un complement de moda o una cosa més utilitària, d'acord? Per exemple, en el cas del Regne Unit, a principis del segle XX, els carters van començar a deixar d'utilitzar les bosses que feien servir en aquell moment, que eren de pell i, per tant, eren molt pesades per posar les cartes i anar repartint pels carrers, i comencen a fer servir unes altres fetes de tela, que evidentment doncs era una miqueta més, no pesava tant com la pell, no? I això mateix després van també adoptar els New Papers Boys. Tens la imatge d'aquelles pel·lícules americanes i de més,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: tenim
0: sí.
1: Primer aquells nens que a la cantonada, sí. No? Chicago Tribune, Chicago Tribune, no? Aquesta cosa de, ei, estic venint al diari, no? Que la van anunciant i de més, doncs portaven una bossa de tela on allà hi anàvem posant doncs, aquests diaris, o després aquella altra imatge més doncs, potser més americana, no? d'aquella criatura caminant o amb bici per davant de les cases i anar llançant el diari a la porta, no? Els subscriptors, doncs també els hi anava molt bé aquest tipus de bossa, per això, per carregar aquests diaris, i alhora esdevé ja en aquest mateix moment una forma de promocionar, perquè el que fan les capçaleres és que rotulen en aquestes bosses el logo, no? La Vanguardia, The Times, el que sigui, no? Aleshores, això també servia doncs, de reclam publicitari. Igualment, seguim als Estats Units, a l'estat de Maine, el 1944, un inventor anomenat Leon Bean va crear una bossa de tela o de lona, més o menys, que servia per transportar gel. Estem en aquests primers moments de les neveres, en què no funcionen amb electre, sinó que el que fan és que funcionen amb gel, amb grans barres, amb grans blocs de gel que venien, que transportaven de les glaceres o dels pous de gel fins a les ciutats, no? O els nuclis habitats. Aleshores, el que et servia aquesta bossa que va inventar el senyor Bean era per precisament això, agafar el bloc de gel del carro que te'l venia i portar-lo fins a casa per poder-ho posar a la nevera. Però aquesta mateixa bossa, ell mateix, ja quan la va començar a vendre, ja la va començar a vendre com una bossa polivalent. És a dir, no només, ell ja deia que, vale, sí, fes-la servir pel gel, però quan no hagis d'anar a buscar el gel, la pots aprofitar per portar llenya, per posar-hi la collita de l'hort, no? Per diverses utilitats. I, de fet, va ser això el que van haver de fer un cop les neveres van deixar d'utilitzar gel i van anar doncs, amb aquestes resistències elèctriques doncs, que ja produeixen el fred diguéssim automàticament. Aleshores, com que ja no es necessitaven les Beans Ice Carrier, que és com es deien aquestes bosses de carregar gel, ell les va seguir utilitzant igual, les va millorar en alguns casos, venent-les directament com a bosses d'anar a comprar o inclús a vegades com a complement femení, no? Com a bossa, no? de portar doncs, qualsevol cosa, i encara avui WL20 és una de les empreses productores de calçat, roba i complement més important dels Estats Units, amb encara amb aquesta icona d'aquestes Bing Carrier, o Bing Ice Carrier, aquestes bosses creades en principi pel gel. Si tornem a Europa, creuem l'Atlàntic, a finals dels anys 70, l'ecologisme que comença doncs, a tenir una certa presència en l'esfera pública, també ja en la lluita contra l'ús i l'abús del plàstic, una empresa alemana anomenada Goethe comença, ella està era una empresa dedicada a la distribució d'aliments de comerç just, de productes doncs de fair trade, llança una bossa feta de roba de sac de jute, se'n diu, és la matèria, amb un lema en alemany que no en tinc idea d'alemany, vagi per endavant sisplau, els que ens estiguin escoltant doncs que em perdonin, que és Jute Stat Plàstic, que el traduït és jute sí, plàstic no, o no. Jute en lloc de plàstic, aquest és el logo que ja que tenien estampades amb aquestes bosses. Ja hi havia aquest component de crear una alternativa a l'ús i l'abús en aquest cas de les bosses de plàstic. A més, utilitzaven aquest material, aquesta matèria primera de cultius sostenibles amb no una alta incidència o revertibilitat en les comunitats que els conreaven a Bangladesh o la Índia, i que hi havia tot aquest component doncs, que tot plegat tingués un sentit de justícia. Tot i això, la roba de sac és complicada d'estampar, és a dir, no? Quan havies de posar aquest logo doncs no sempre quedava prou bé i de més, i a més acabava tenint com una connotació com de hippie, saps? Aleshores no.
3: Segons qui no li agrada.
1: Ah, exacte, clar. No era com, no tothom l'abraçava, perquè, exacte, era com una lleta com de, sí, no tenia aquest estil. Aleshores, progressivament, doncs, va deixar d'utilitzar-se i potser es va passar més cap a la bossa de cotó. I això va passar als anys 80 a Nova York. Tornem a acabar l'Atlàntic, anem d'un lloc a l'altre. Allà, a Nova York, la llibreria Stand, que és una de les més grans del món, o com a mínim del país, dels Estats Units, va llançar una bossa que és l'arquetip, és el model de les tote bags actual, que és una bossa feta de cotó més aviat blanc, quadrada, amb unes anses bastant llargues, i amb el seu logotip estampat al frontal. Ho van fer perquè estimaven el medi ambient i de més? No, simplement volien una bossa que fos més resistent que les de paper i les de plàstic, per aquell que anava a carregar llibres a muerte.
3: Punt.
1: I ja està. Wow. No fos resistent, per tant la tela era més resistent, doncs van fer això. I a més, deien, ostres, ens servirà com a suport publicitari, per això hi posarem el nostre logo, i si la gent sabrà que han comprat a la nostra botiga.
3: Però res d'ecologisme, eh?
1: En aquest cas, com a mínim, no ho tenien pensat així, no? Perquè al contrari, deien, ostres, i a més, és una bossa barata de produir, perquè doncs és econòmica, i com et deia, doncs, hi ha aquesta cosa de crear marca, no? Quan vegis a la gent passejant amb aquesta bossa de la llibreria, doncs ens faran publicitat de gratis, no? A partir d'aquí, però, tot canvia el 2007. Sí, hem passat molts anys entremig, eh?
3: Sí.
1: Ens ha relliscat bastant l'ecologisme durant molt de temps, no? Doncs realment, el 2007 sí que hi ha una dissenyadora britànica, tornat a creuar, estem sí, fent una mà de quilòmetres per sobre de l'Atlàntic en aquest capítol, doncs com deia, una dissenyadora britànica anomenada Anya Hindmatch, tampoc no tinc molt clar si ho estic dient bé, que em perdoni, crea una bossa de tela, de cotó, també amb el lema I'm not a plastic bag, no sóc una bossa de plàstic, eh? Recordeu aquell altre lema que dèiem, jute sí, plàstic no, doncs és una miqueta aquesta idea, i ella la crea per vendre als supermercats, per tant, perquè allà ja sí que sigui una alternativa i la gent la compri en lloc d'agafar bosses de plàstic, ja hi ha aquesta voluntat de que sigui realment l'alternativa. S'acaba posant de moda i realment, en aquest cas, el Regne Unit disminueix la bossa de plàstic, l'ús de les bosses de plàstic al país, i a partir d'aquí l'argument d'alternativa a les bosses de plàstic i de suposat benefici mediambiental de les tote bag ja quedarà lligat fins a l'actualitat. al final tampoc no estem parlant del 2007, tampoc és que estiguem parlant d'una eternitat, eh? I per això doncs s'anirà creant aquest relat que ara avui, no, de dir, ostres, que ets més sostenible perquè fas servir una tote bag, o regalem aquesta tote bag perquè la utilitzis en lloc de bosses de plàstic, o tota, no, tota aquesta, aquest merchandising, no, o aquesta comercialització que hi ha hagut al seu voltant. I hem vist doncs que empreses d'arreu del món s'han sumat en aquestes en aquesta iniciativa, en alguns casos fins i tot estan acusades de greenwashing, no? És a dir, de a través de, vale, sí, et regalo un tote bag perquè no facis servir plàstic, no sé què, però jo que sóc no sé quina fàbrica em dedico a contaminar expulsant gasos, no, o contamino no sé quines platges amb pellets, perquè, no, exacte. I al final, però, no deixa de ser el que feien la teva, la meva i la de tots, padrines del món, que era doncs anar a comprar amb el teu senalló, amb el teu cistellet, o no, el pensar carro, exacte, no, amb el carro, i doncs si havies de comprar o exportar a la web, i si havies de comprar una altra cosa, doncs altra cosa, vull dir que no té més que tornar a aplicar el sentit comú que a vegades sembla que l'haguem perdut. Ara bé, són realment una alternativa sostenible?
3: No ho tinc clar, perquè clar, si en té, no? Jo a casa meva en tinc, no sé, no et vull enganyar, però jo estic segura que en tinc almenys 30, de concerts, de festivals, de marques, de projectes, de... és que de tot.
1: Doncs et diria que sí i no. És a dir, al final que una cosa sigui reutilitzable, evidentment, segurament és més sostenible que no pas una cosa que utilitzem una sola vegada i llancem. Però clar, ens hem de fixar en aquest cas en la seva fabricació, i la cosa canvia moltíssim. Per exemple, el cotó no és pas un material neutre, al contrari, és un material que és d'origen natural, d'acord, però es necessita moltíssima aigua per la producció, no? Només per la producció d'un sol quilo de cotó necessita desenes i desenes i a vegades milers de litres, no? I no només això, sinó que a vegades volem que aquest cotó sigui extremadament blanc o de més, i acabem abocant-hi productes químics que alhora acaben contaminant aquesta aigua. Igualment, encara que sigui reutilitzable, no vol dir que sigui més sostenible, perquè segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, perquè una tote bag, per compensar els efectes de la seva producció, una sola tote bag, si és de cotó normal i corrent, diguéssim, el més marrano que et puguis trobar, et puguis tirar a la cara, s'hauria de reutilitzar unes 7.000 vegades. 7.000 vegades.
3: Però és que no farem 7.000 vegades la compra tu i jo.
1: Però és que, a més, si vas com de superaliat i de més, i dius, no, és que la meva és de cotó orgànic, necessites unes 20.000 vegades reutilitzar-la perquè realment acabi sent doncs, sostenible. Això serien aproximadament uns 54 anys d'ús cadascuna de les tote bags.
3: I en tinc 30!
1: Exacte, i està bé si només en tens una, no? Però el problema és que hem arribat a un punt que en tenim moltíssimes perquè tot arreu les acaben fent. Per què? Perquè el seu cost també és barat de produir, i no només això, sinó que dèiem, a banda de la reutilització, després també hi ha la gestió dels seus residus. I tu diràs, sí, clar, perquè és cotó i es pot reciclar i de més, sí, però la majoria d'elles, perquè ningú porta una tote bag sense estampar, perquè al final el que estem fent i el que hem convertit és en una extensió del que pensem o del que volem que la gent pensi de nosaltres o del que volem expressar, no? El que a vegades es fa com inclús la dicotomia entre que, tot i que tant homes com dones utilitzen les tote bags, però el que potser en el cas dels homes era més la samarreta, per voler expressar, en el cas de les dones a vegades és la tote bag, tot i que dic que al final són indistints. Totes aquestes estampacions normalment estan fetes amb tintes viníliques, que per tant tenen components de PVC, plàstic, és a dir, que no es pot reciclar. Per tant, quan tu portes una bossa de reciclar, el que hauran de fer és retallar com a mínim tota la part estampada, és a dir, que el 100% no s'arribarà mai a reciclar, perquè hi ha aquest component de plàstic que després acabaria generant microplàstics i que doncs no ens utilitzarien. Així que no ho sé, si el proper vegada que aneu a un festival i us ofereixin una tote bag per 3 euros plantegeu-vos si realment us agrada moltíssim i la utilitzareu 20.000 vegades, o si potser us la podeu estalviar vosaltres i de pas també tot el planeta.
3: Quin bajón, eh? Ara,
1: o sigui, ara ho has de remuntar.
3: Has acabat superguai, però quin bajón, perquè dic, jo estic segura que a casa meva, entre el meu company i jo, en tenim unes 30, de música, de mil històries. A veure ara com ho gestiono, això. Gràcies per deixar-me aquí. Gràcies. A veure, si et dic, per exemple, tu que també ets de buscar significats, bossa de pell, roba o algun altre material que es pot dur penjada i que serveix per portar diverses coses, estaríem parlant de tote bag?
1: Sí, potser en el cas de la pell no, com un dels materials, però a part de la roba jo diria que sí.
3: Sí, no només.

0: que quan vam dir que faríem aquestes...
1: Benvinguts a la classe dels Esquirols.
0: No te n'enriguis, que ja saps que sempre he de fer una mica d'ambientació musical. I t'he de dir que quan vam decidir que faríem un capítol sobre les tote bags, jo vaig començar a pensar sobre, sobre quins suports portem coses, i tirant una miqueta molt poc enrere vaig arribar al sarró, el típic sarró. Per això t'he posat la cançó del Peix Peixet, que sembla molt entranyable, però a mi sempre m'ha semblat una mica... no sé, creepy, no? Allò del pobre peix que encara mou la cua i ja el poses al serronet, no sé, és una cançó infantil però no la veig tan infantil. En qualsevol cas, parla del serronet, que és aquest saquet, aquesta bosseta segurament de pell de cuir que feien servir, i això m'ha interessat molt perquè com de sona una mica el gènere, segurament feien servir més els pagesos que no pas les pageses, perquè segurament eren més els pagesos que volien una cosa per estar tot el dia fora, posar-se, no, segurament el cinturó on fos i fer la fenya. Llavors potser un antecedent molt, molt immediat de la de tote bag seria el sarró, però també com tu has mencionat abans, tenim el cistell. Jo a casa meva encara en tinc, no sé tu si em fas servir. Jo tinc aquesta herència de ma mare i ma padrina, però és que de veritat que quan ve mercat a Blancafort, al meu poble, jo el faig servir.
2: Jo no, però jo tinc 50 tote bags.
0: Vale, t'he de dir, no és broma, que és molt còmode el cistell, és que és un bon invent el cistell. Llavors, per parlar una mica de projectes artístics, et parlaré d'una sèrie de fotografies que es diuen precisament El cistell, de la Isabel Benal. És una sèrie de fotografies en què diferents parts del cos, sobretot sempre de dones, es col·loquen dins d'un cistell. Doncs, per exemple, uns peus dins d'un cistell, uns peus amb unes mans que agafen un cistell, una senalla, una galleda, un cove, i una mica el que fa, el que et vol remetre la Isabel Benal amb tot aquest projecte és aquesta tradició d'una banda rural, però també una mica a que moltes feines pesades eren fetes per dones, perquè al final ara tenim nevera, però abans s'havia d'anar a comprar cada dia, i anar a comprar cada dia vol dir agafar el cistell, carregar i tornar a casa. És diferent carregar per mi, que jo a casa meva som dos, que carregar per cinc. Llavors alerta amb les tasques també de les dones. I també al final el que vol la Isabel Benal és una mica posar sobre la taula el que estaves parlant tu abans sobre l'ecologia, no? Tot això em va fer pensar en un vídeo que vaig trobar un d'aquests dies que ets una mica despojo humà, que estàs al sofà mirant Instagram,
2: ho pots dir, ressaca.
0: No ho sé, perquè ja és de fa poc i ja no en tinc masses ara de ressagues, però sí, aquests dies que estàs allò fet un nyap, que Instagram t'ofereix coses que no saps bé per què te les ofereix, i em va oferir un vídeo que he estat incapaç de tornar-lo a rescatar, que era el vídeo d'una persona que des de casa seva gravava el carrer, i aquesta persona vivia en un encreuament de carrers, llavors passava amb passos de zebra, passava molta gent cada dia per allí, i va fer l'experiment de gravar la gent durant varis dies i demanava a les persones que veiem el vídeo que ens fixéssim en si les dones anaven carregades i si els homes anaven carregats. I era flipant, Àlex. O sigui, totes les dones que passaven, per no dir un 95-99%, portaven alguna cosa. Una bossa de la compra, un carretó, el nen agafat, el bolso, inclús traslladaven coses, una planta... O sigui, anaven sempre carregades. I al costat veies els homes que no portaven res, potser ho portaven a les butxaques, evidentment, però una barra de pa no t'hi cap a la butxaca, una planta no t'hi cap a la butxaca, i un nen no t'hi cap a la butxaca. I jo no hi havia caigut mai. Però és que és veritat, anem carregades. I llavors em va venir aquest tòpic que jo ja estic anant a combatre una mica, que és que el bolso de les mames pesa perquè està ple de per si de cas. És una cosa que l'hem ridiculitzat, però segurament les mames, en la seva condició de mames, han de carregar molt perquè els seus fills es poden fer pipi, es poden embrutar, segurament quan surtin passaran a fer la compra perquè tenen, no, tot de coses pendents per fer, i em va xocar, no hi havia caigut. Ja us dic que he estat incapaç de recuperar el vídeo, però aquest vídeo també em va coincidir en un moment que m'estava rellegint Solitud, de Víctor Català, i el capítol 1 de Solitud, la protagonista, la Mila, el record és puja cap a la muntanya amb el pilingui del seu marit, perquè és que no té cap altre nom aquell senyor, i la Mila va carregada com una mula una altra vegada, no? Ella se'n va a viure dalt a la muntanya i aquesta pujada ella la viu molt malament, no només perquè és una pujada, sinó perquè és que va carregadíssima, i de cop i volta tot va tenir sentit.

0: Et porto també aquest cantautor de Brighton, Alfie Jukes, que crec que és l'única persona que ha fet una cançó i li ha posat de nom Tote Bag. A mi m'agrada ell. La cosa dolenta de la cançó Tote Bag és que no parla de Tote Bags, ho sento, és una cançó d'amor. En algun punt menciona una Tote Bag, però dic, vinga, va, la porto. Llavors, he descobert que existeix un museu del bolso. El que passa és que de moment només és en línia, sí que es vol fer-lo presencialment a Alicant, i ara mateix, si visiteu la seva pàgina web museudelbolso.es, que existeix des del 2008, jo de veritat la vaig estar remenant una estona i vaig aprendre tantíssimes coses. Clar, es parla del bolso com a complement de vestir, però també com a cosa pràctica. El Museu del Bolso, encara que sigui en línia, sí que té una col·lecció física que el tenen sobrecatalogada, i realment el que volen és obrir-ho i que la gent puguem veure-ho. Això també em sembla una excursió meravellosa que puguem fer els dos. Llavors, coses breus i ràpides que vaig aprendre com a precedents de la Tote Bag és que evidentment a la prehistòria ja es feien servir coses molt semblants. Sorpresa, en algunes pintures i representacions rupestres on hi ha bolsos, els portaven les dones.
1: Sí, exacte.
0: Quina sorpresa. Evidentment, quan la gent era nòmada, pues encara més bolsos portava, això no cal ni dir-ho. També vaig trobar que els romans, tant homes com dones, en portaven, i que n'hi deien bursa, fixa't, que similar en altres, i fins i tot a l'edat mitjana també eren utilitzats indistintament. Va ser potser una miqueta més amb el tema de la moda, que es fa una distinció entre qui porta bolso i no en porta, no? Llavors, sí que hi ha com un segle clau, que és el segle XX, que el que es veu és que el bolso com a tal, la bossa de mà, pot arribar a ser un gran complement de moda, i en aquest cas Coco Chanel, una altra vegada, sempre, no?, s'acaba parlant d'ella quan es parla de disseny i moda, considera que és indispensable en un bon outfit, en un bon modelet, la bossa de mà. I a partir d'aquí, Dior, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, tothom que et puguis imaginar dedica molts esforços i molts diners a fer aquesta cosa, que és algú per transportar coses, no? Nosaltres ni diem bossa, ni diem tote bag, ni diem cistell, digui el que tu vulguis, però diguéssim que s'hi destinen molts esforços. I això, bé ho sap la nostra amiga la Rosalía.

0: he de dir que aquesta és una de les meves cançons preferides de Motomami, que la gent no li fa cas perquè la gent no sap de res, però és que és una cançó magnífica. Aquí la fa amb la Tokisha, és que a més està al final del disc i la gent no li fa cas, però és que és meravellosa. Perquè he portat la Combi Versace, que és com es diu aquesta cançó, perquè em vaig dedicar a comptar les marques que anomena a la Combi Versace. No te les diré totes perquè no acabarem, però algunes...
1: I perquè no ens paguen.
0: Correcte. També no ens paguen, és també una bona. Començo. Versace, evidentment. Margiela. Medusa fent referència a Versace una altra vegada. Donatella fent referència a Donatella Versace. Fania, Milano, Gianni Versace una altra vegada. Dior, Gucci, Moschino, Da Perdan. I després hi ha tot de noms que no vaig pillar perquè deu ser que sóc pobra. Un, per exemple, és el Tim Cook, que és el director de Nike. I després els Benjis. Vaig haver de buscar què eren els Benjis. Tu saps què és un Benji? No, perquè tampoc ens tinc un mai a la mà. Són bitllets de $100 que porten el retrat...
1: Ah, de Benjamin Franklin.
0: Correcte. Clar. Veus, un altre pobre com jo que no sap què són els Benjis. Clar, aquesta cançó és, com es diu, l'extrem absolut d'allò sòrdid i dels calés pels calés i que al final el bolset Dior és igual que porti Seves, que el mòbil, que el bols, que els Kleenex, no, que els mocadors. El fet és que és un petit objecte que val molts diners. Llavors, el que a mi m'interessa de les bosses, les tote bags i els cistells o tot el que sigui, és que és igual el que portin a dins. El que fan és parlar de tu. I la Combi Versace ho diu clarament.

0: De veritat que no la vols?
1: Vinga, va, tot sigui per col·laborar.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Teresa Pàmies.
0: Escriptora, periodista i activista, Teresa Pàmies comença a publicar passats els 50 anys. Fou una jove plena d'energia, una dona que es mantingué fidel als seus ideals i una escriptora que ens ha deixat un llegat vital per apropar-nos a la Guerra Civil i a l'exili. Montserrat Becardí, doctora en Filologia Hispànica i llicenciada en Filologia Catalana, catedràtica del Departament de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora de la primera biografia completa sobre Teresa Pàmies, ens acompanya en aquest espai dedicat a l'autora. La infància i joventut de Teresa Pàmies estan unides indiscutiblement al seu pare, qui li va transmetre la passió per la vida i la justícia. Ella sempre deia que no només eren pare i filla, sinó que els unia una relació política.
1: Montserrat Becardí.
2: Teresa Pàmies va néixer a Balaguer el 1919 en una família molt humil. El pare era com si diguéssim un pagès sense terra, després es va transformar en transportista i era el pare un militant comunista, diguem-ne, dels primers que hi devia haver a les terres de Ponent. Ella va néixer això, en una família molt humil. Va anar a escola només fins a 11 anys, de manera que la seva formació és completament autodidacta. A més, al final de 11 anys era molt mal alumne, ella mateixa ho diu, i a 11 anys ja la van posar a treballar d'aprenenta, de modista, que és el que feien les xiquetes amb aquelles edats. I aleshores ella, a mesura que va anar treballant de modista, va anar aprenent una mica de francès amb un compatriota també comunista que es deia Pere Ardiaca, i va anar començant a llegir. Tenia una gran devoció pel Patufet, per les pàgines viscudes, des del Folk i Torres, tot el que era així una mica literatura popular, i després, clar, llegia la literatura que llegia el seu pare, és a dir, Lenin, Marx, Gorky, tot el l'ideari comunista, diguem-ne. I això, aquesta infantesa, aquesta primera etapa de la vida, arriba fins al 1936.
1: Veus indispensables.
3: Els mites no sempre són encegadors o paralitzadors. De vegades ajuden a avançar, a resistir, a superar situacions desesperades. A mi, quan us mitificava, m'ajudàreu molt, però també quan ja no éreu un mite, sinó un pare vell i rondinaire.
4: Fragment de Testament a Praga, Teresa Pàmies.
0: Va viure amb intensitat la seva militància política. Un exemple és el míting que va fer al costat de Lluís Companys i Frederica Montseny a la plaça Monumental de Barcelona.
5: Mirava les fotos d'aquell rostre fresc, agressiu, d'ulls flamejants com els de tot jove que creu rabiosament en allò que diu, encara que digui rocades, encara que prediqui utopies, les velles utopies sense les quals l'home no ho fora. Fragment de Quan érem capitans, Teresa Pàmies.
2: És francament curiós que una noieta de 16 anys emprengués l'activitat que va emprendre durant la guerra, perquè és una cosa frenètica, gairebé increïble. Ella ja de seguida que esclata la guerra

0: màxim. Després també una activitat molt important és una de les fundadores de l'Aliança Nacional de la Dona Jove, una aliança que pretenia activar totes les dones per la guerra, diguem-ne, perquè lluitessin per la guerra de la manera que poguessin. I després una altra faceta seva és que tan jove dirigeix el setmanari, una revista setmanal de les Joventuts Socialistes Unificades, que és Juliol. Allí hi firma molts articles, però molts altres sabem segur que els va escriure ella i que no són firmats.
1: Convertida en un important referent polític a Catalunya, Teresa Pàmies viatja l'agost de 1938 a l'estat de Nova York per assistir al segon congrés de la Joventut per la Pau. Un viatge que s'allargarà fins al mes de novembre amb motiu de fer campanya per explicar la causa republicana i recollir ajuda material. Ella tenia 18 anys.
2: Veus indispensables. Teresa Pàmies.
1: El gener del 39 marca un canvi de rumb en la vida de Teresa Pàmies. No té ni 20 anys i ha de marxar a l'exili. Ho fa amb el seu pare. A la seva mare i els seus germans no els tornarà a veure mai més. França, Santo Domingo, Cuba, Mèxic, Praga seran les seves llars, entre altres, durant 30 anys.
2: Montserrat Bacardí.
0: Aquesta és una etapa molt llarga de la seva vida. Si en 3 anys ja va fer tantes coses, imaginem amb 30. I és una etapa molt variada, molt complexa, que té subetapes també molt diferents. Bé, com tothom travessa la frontera el gener del 39, exactament el dia que entren les tropes nacionals a Barcelona, el 26 de gener del 39, se'n va cap a França, la instal·len la internen en un camp de concentració, una caserna abandonada plena de una indigència absoluta. Ella se n'escapa gràcies al Partit Comunista i aleshores se'n va a París allà i comença a repartir propaganda i a fer clandestinament totes les seves accions habituals. La policia la deté, la internen a la presó de la Roquette, que era la presó més atroç de les dones, plena bàsicament de prostitutes i d'espies, i allà li fan un judici. Les acusacions són molt dèbils perquè total ha repartit una colla de pamflets, i aleshores la deixen sortir de la presó a condició que abandoni el país, i així és com se'n va, travessa l'Atlàntic i se'n va cap a Amèrica.
1: La República Dominicana va ser la primera parada a Amèrica per a Teresa Pàmies durant l'exili.
0: Tothom volia anar a Mèxic, aquest era el destí favorit de tots els exiliats, però ella va fer tard, com si diguéssim, perquè Mèxic va absorbir una quantitat enorme d'exiliats, i aleshores, com Joan Sales o com Vicent Riera Llorca o com Agustí Bartra i Anna Murià, ella va haver d'anar a la República Dominicana.
1: De la República Dominicana a Cuba i de Cuba a Mèxic, i arriba l'any 1941.
0: No se li coneix cap activitat així com fins ara, escrivia, en fi, no se li coneix cap activitat política. Se sospita que tot era, sabem que tot era clandestí, i que era una clandestinitat, diguem-ne, molt severa i molt estricta, perquè ella fins i tot pateix una certa transformació física, O sigui, hi ha unes fotos en què se la veu molt arreglada, molt mudada, amb unes pistes de tennis, suposem que feia feines que li encomanava el partit, però amb més secretisme que no abans. A Mèxic, ella de Mèxic sempre ens remarca un parell de coses. Una, que va estudiar a la Universitat Femenina de Periodisme, que és clar, això li va donar un cert bagatge, i va estudiar 2 anys, i dues, que va néixer el seu primer fill, Tomàs Pàmies.
1: L'exili a Mèxic s'acaba amb el final de la Segona Guerra Mundial. És el moment de tornar a Europa i s'instal·la a Belgrad. Però les confrontacions entre Tito i Stalin, els dos líders comunistes, provoquen que la colònia espanyola es traslladi a Praga.
0: I a Praga és el lloc on potser, juntament amb París, viu més anys de l'exili. És un exili, el de Praga, molt llarg, molt fecund, no solament perquè hi té un, dos, tres fills més, sinó perquè treballa

0: ella té l'oportunitat, és una feina privilegiada, de treballar a les emissions de Ràdio Praga. A Ràdio Praga no solament treballava a les emissions en llengua espanyola, diguem-ne, però no solament hi fa de simple locutora, que és el que feien la majoria, sinó que ella, gràcies als seus coneixements de txec, que es posa a estudiar txec imparablement, uns coneixements que no devien ser perfectes, però que li servien per fer entrevistes, per fer reportatges, etc. I es converteix en una periodista de debò, com si diguéssim, més enllà dels dictats oficials que marcava l'emissora. I a Praga, també, en la mesura que pot, llegeix, llegeix i llegeix.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Teresa Pàmies.
2: Per a Teresa Pàmies, Praga va significar la millor escola, però decideix instal·lar-se a París, on hi va viure 12 anys. Abandonar el cercle comunista per una ciutat capitalista suposa haver de carar les crítiques familiars i del partit. Són diversos els motius que mouen l'autor a traslladar-se, entre ells el fet d'haver-se distanciat de l'ortodoxia comunista i la falta de llibertat per viure el seu amor amb Gregori López Raimundo, el seu gran amor de joventut que retroba precisament a Praga.
1: Montserrat Bacardí.
0: I París és una etapa fecundíssima. És l'etapa que desperta l'escriptora Teresa Pàmies. A París, ella és una dona lliure. És una dona lliure i, al mateix temps, una dona molt esclavitzada per les feines, perquè ja no té una feina de privilegi com és treballar a la ràdio. Des d'un punt de vista laboral, és una marxa enrere, com si diguéssim, però des d'un punt de vista personal i literari, és un moment d'esplendor, perquè ella, a París, primera, s'acosta al Casal de Catalunya de París. I, per tant, d'alguna manera, acostant-se al Casal és com si recuperés la llengua, perquè ella, el català, només el parlava amb el seu pare. És el català és una llengua que ja a Praga no parlava amb ningú. A París torna a prendre consciència que la seva, no solament la seva llengua, sinó que la seva cultura és la catalana i que vol escriure en aquesta llengua. I en diverses cartes ella ho diu. He de rememorar el meu, literalment fa servir l'expressió, el meu rovellat català.
2: Conscient d'aquest desig per recuperar la seva llengua, comença a escriure a premsa, de forma habitual i agafant un caire professional, com els nombrosos articles per a Ràdio Pirenaica i gairebé sempre sota el pseudònim d'Exili. Núria Pla. La seva primera novel·la és La xiqueta de Balaguer i podem imaginar que és ella.
0: La xiqueta de Balaguer després es transforma en Una noia i un soldat, que és una novel·la que no va poder sortir fins l'any 2013, tal com ho sentim, perquè va quedar durant 50 anys retinguda la censura, que la va desautoritzar del tot, bàsicament perquè Una noia i un soldat, Teresa Pàmies, hi explica la seva experiència de la guerra. I clar, això, imagineu-vos la censura, la gràcia que devia fer.
2: A París escriu la primera versió de Dona de pres, una novel·la extraordinària que tampoc va agradar la censura i no es va publicar fins l'any 1975. Un llibre feminista que té com a protagonistes les dones dels presos polítics, les que van encarar la realitat a peu de carrer.
0: I escriu el que és l'obra segurament més famosa i la que li permet el retorn, que és Testament a Praga. És el primer testimoni crític del comunisme des de dins del comunisme. I això va ser molt impactant. O sigui, clar, el que va passar primer a Budapest el 56 i després a Praga el 68, la invasió dels tancs soviètics, això va desenganyar la meitat del comunisme mundial, o tres quartes parts. Testament a Praga és un llibre en aquest sentit molt commovedor, molt commovedor. En realitat, Testament a Praga és firmat per Tomàs Pàmies i Teresa Pàmies i es basa en les memòries de Tomàs Pàmies que va escriure, que jo les he pogut desveure, i això sí que em va fer una il·lusió enorme. És unes memòries manuscrites amb uns fulls enormes, esgroguissats, amb una lletra que no s'entén però ni una paraula, i que es veu que la filla l'entenia, però les persones normals no l'entenem. De fet, les he pogut veure perquè les conserva el fill de Teresa Pàmies, Sergi Pàmies, i ell em va confessar tampoc que no entén ni una paraula. O sigui que, i llavors això, es basa en aquestes memòries i és com una mena de diàleg. Una part són les memòries i una altra part és la resposta de la filla. I és un diàleg continu, diguem-ne, no? Interromput, contínuament interromput, però que, esclar, va creant una intriga que fins i tot argumentalment no pots deixar de llegir. I a més, esclar, com totes les obres de Pàmies, és escrita en una llengua vibrant, enèrgica, una llengua que se t'emporta, que és d'una claretat magnètica, que és per mi la gràcia que té totes les obres de Teresa Pàmies.
1: Veus indispensables.
3: El meu sistema de copiar unes memòries us semblarà arbitrari, i ho és. La vostra vida fou suficientment interessant i no cal afegir-hi aventures, que prou que en vau tenir fins l'hora de la mort. Les vostres obsessions de vell solitari també han estat abreujades, i ho perdonareu si us dic que m'hi ha mogut una mena de pudor i de respecte. Les febleses que us reconeixeu amb tanta insistència són les de tota una generació de revolucionaris anarquitzants, i en aquest sentit la confessió esdevé una lliçó. Fragment de testament a Praga, Teresa Pàmies.
1: Set escriptores que tenen molt a dir. Teresa Pàmies. Veus indispensables.
2: Des del gener de 1939, Teresa Pàmies només va poder obtenir un passaport provisional l'any 1958, que li permeté fer un sol viatge. El destí fou Balaguer. La seva voluntat de tornar a Catalunya es veia frustrada davant la negativa a obtenir el passaport definitiu. Però això va canviar l'any 1971. Rebre el Premi Josep Pla era una protecció, no s'hi van poder negar, i Teresa torna a la seva estimada terra.
1: Montserrat Bacardí.
0: Aquest llibre, en testament a Praga, li va permetre el retorn, perquè va guanyar. Ella ja s'havia presentat alguns altres premis que no havia guanyat des de París, entre altres coses, perquè els patrocinadors dels premis sabien que aquells llibres no es podrien publicar, que la censura no els passaria, I aleshores, no havia guanyat cap premi fins que va arribar testament a Praga, que va guanyar el Premi Josep Pla del 71, que era un premi patrocinat per una editorial tan poc comunista com Destino, i que així tot el va acceptar i aplaudir a mans besades. I en aquest sentit, les 200.000 pessetes que li van donar pel premi, 100.000 les va donar al partit, i les altres 100.000 li van servir per instal·lar-se a Barcelona, per llogar un pis i instal·lar-se a Barcelona. Ella va decidir de tornar, i aquí emprèn una nova vida, que és la vida de l'escriptora que coneixem avui dia.
2: Una etapa prolífica. En 35 anys va escriure una cinquantena de llibres.
0: Sí, és una etapa d'una fecunditat enorme, perquè a més aquesta quantitat tan gran de llibres es combina amb l'exercici del periodisme també d'una manera regular, sistemàtica. Ja quan era més gran, els articles es van convertir en col·laboracions radiofòniques en diversos programes de ràdio que van ser molt celebrats i per diverses emissores i programes de caràcter diferent. Però ella sempre deia que es considerava una periodista escriptora, però mai no oblidava la faceta de periodista, que li donava un gran valor i una gran importància. I això hi va combinar, diguem-ne, la literatura amb el periodisme. Una cosa que potser val la pena d'advertir és que jo diria que es converteix en una de les primeres escriptores professionals, perquè ella, quan arriba aquí, pretén viure del que escriu, i ho aconsegueix. I estem parlant de l'any 70, 71, 72. Era molt difícil, això, També val la pena de recordar que és la primera articulista en llengua catalana en un diari en castellà, a Mundo Diario.
2: Dues obres a destacar i que formen un conjunt són Quan érem capitans, publicada el 1974, i Quan érem refugiats, publicada el 1975.
0: Sí, aquestes són, evidentment, obres clarament de memòria, no? De memòria històrica. Tenen uns títols magnífics. Quan érem capitans, quan érem refugiats, aquesta to de col·loquialitat que li atorga aquest quan al davant, quan érem capitans és la seva experiència de la guerra, i quan érem refugiats és una experiència del primeríssim exili. És un llibre de memòries que explica bàsicament una gran part de les seves vicissituds durant la guerra, i també en aquest sentit és un llibre molt important perquè no tenim memòries de dones lluitadores de la guerra. És, en aquest sentit, és un cas aïllat i particular. Les dones que poc o molt van intervenir a la guerra no van escriure. Quan érem refugiat, com deia, és només un llibre sobre el primeríssim exili, perquè una cosa molt curiosa de Teresa Pàmies és que ella, que era tan aficionada a explicar la seva vida, a explicar les seves experiències, això, apenes no parla mai directament d'aquest exili que comença a Mèxic. O sigui, Mèxic és el gran silenci quan érem refugiats, que sí, que explica amb pèls i senyals, doncs això, el trasllat a França, l'internament al camp de concentració, l'empresonament, tot això ho explica molt detalladament, també sempre amb aquest ritme frenètic, trepidant, i això, i és, en aquest sentit, són unes memòries tallades, com si diguéssim, no? Escapçades. Perquè després, ella, l'exili, el resumeix en un altre llibre que aquí no ha sortit, perquè esmento breument, que és Gent del meu exili. Però el focus és Gent del meu exili. Gent, no ella. I és un canvi d'enfocament significatiu.
1: Veus indispensables. Teresa Pàmies.
2: Per a Teresa Pàmies, Testament a Praga és una obra molt especial, però també era molt estimada per ella, va ploure tot el dia. La primera és el passaport per tornar a casa. La segona, l'esperit amb què es retorna de l'exili.
1: Montserrat Bacardí.
0: És una novel·la realment molt, molt, molt reeixida. Segurament és de les millors que va escriure. També va ser força censurada, però va passar, i després es va publicar fins i tot amb les retallades restablertes. I aquesta no es basa precisament en tota aquesta experiència anterior, sinó que es basa en una detenció que ella té, la detenen a casa seva, just quan torna de l'exili, i explica el dia aquest que passa a la comissaria de la policia, detinguda, és un dia que plou, pot ploure tot el dia, i aleshores explica, sempre amb aquesta tècnica de narració entretallada, explica el dia, les hores del dia, quan la van a buscar a casa, obren la porta als fills, la detenen, etc. O sigui, tot, fins que al final del dia, quan ja és tardíssim, la deixen anar, tot punt per punt, i tot el que passa en aquell dia li serveix per a rememorar experiències del passat. I de manera que hi ha un canvi de pla, de temps i fins i tot de protagonistes continu. Però alhora es llegeix, o sigui, ara pot semblar, tal com ho expliquem, que és un caos. No, alhora es llegeix trepidantment. O sigui, la narració està construïda de manera que té un interès màxim, i és una novel·la molt moderna, d'altra banda. És una novel·la per aquesta construcció, com si diguéssim, fragmentada, i també una vegada més per l'estil en què és escrita, aquesta mena de força que la llengua de la Teresa Pàmies és una llengua, això, fortíssima, o sigui, se t'emporta.
1: Veus indispensables.
3: Tenia 50 anys, però era el meu país. Podrien empipar-me cada dia. Podrien cridar-me cada dia a explicar el que vaig fer tal any i el que vaig fer l'altre, però no deixaria mai més la meva terra. Fragment de Va ploure tot el dia. Teresa Pàmies.
0: Tota l'obra de Teresa Pàmies és molt autobiògràfica. Ella tampoc no se n'amagava gaire, eh? O sigui, jo crec que l'experiència viscuda durant la guerra, sobretot, i l'exili, les dues etapes que de fet van canviar el rumb del país i de les persones que hi vivien. Aquestes experiències acumulades, ella té una necessitat imperiosa de transmetre-les. Té també com una mena de consciència de la memòria, no? Del que ha estat la memòria col·lectiva, que això no es perdi, que en quedi-li això, el que va ser la seva experiència.
2: Guardonada amb la Creu de Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, entre altres, Teresa Pàmies tenia un estil desenfadat i directe. Ella deia que era primari perquè havia crescut i s'havia educat a pagès, però darrere de cada una de les seves obres hi ha un gran treball de documentació, de revisió i de polir allò escrit inicialment. El seu testimoni escrit és un magnífic retrat d'una època trista i difícil que no podem oblidar. Un retrat on les dones es fan visibles. Teresa Pàmies sempre serà un referent literari de la memòria col·lectiva.
1: Veus indispensables.
3: Però aquell dia, una dona de Manresa, mare de família i sense carnet, ni de partit, ni de sindicat, ni d'Orfeó, ni de cercle cultural o parroquial, va demostrar que els grans capitans no sempre necessiten una ideologia. 32 mesos de guerra havien ensenyat moltes coses a la nostra capitana manresana. Li havien matat l'home al front. Havia quedat vídua, amb dos fills de 3 i 5 anys, i fugia perquè la vídua d'un roig en una ciutat petita podia tenir dificultats que ningú no li hauria ajudat a resoldre. Havia treballat sempre a la fàbrica de filatures, guanyant el pa dels seus fills i substituint braços que podien agafar un fusell. No digué mai que ho feia per la causa, i es malfiava instintivament dels que pronunciaven discursos i volien donar ordres en nom de qualsevol anagrama. Tenia una energia moral absolutament natural, i de la mateixa manera que mantenia i educava els fills sense pare, es comportava entre la gent, no pas fent la feina dels altres, sinó ajudant-los a fer-la amb l'exemple del seu tremp i uns dots d'organització tan naturals com aquella energia que emanava. No, els millors no eren els nostres rengles. La força dirigent, l'avantguarda d'aquell petit destacament, fou una dona sense partit, mentre d'altres, que eren militants, s'esfondraven per manca de solidesa moral. Teresa Pàmies, del llibre Quan érem capitans.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Teresa Pàmies, Veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Montserrat Bacardí, doctora en Filologia Hispànica i llicenciada en Filologia Catalana, catedràtica del Departament de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i

0: El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
2: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que correctament hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
4: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havien visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària: res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència.
5: Doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us?
4: Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes.
6: What do you think really happened out there?
4: La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers.
7: It did happen in 1965.
4: Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta. Van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció...
8: Li posem ritme a la teva vida.
9: La teva vida.
8: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any havia publicat El retorn de Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. Paral·lelament, la Fiscalia també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui de manera immediata l'amnistia als líders independentistes encausats. D'altra banda, el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos sobre l'amnistia a partir del 22 de setembre. I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac que ara iniciarà la seva tramitació parlamentària. La norma prohibeix fumar a les terrasses, platges, piscines públiques, volíem dir, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure, i amplia també les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes que contenen nicotina. També endureix les sancions i limita encara més la publicitat d'aquests productes. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis en sentit Girona obliga a tallar dos carrils i provoca retencions en aquest punt. També hi ha afectacions per avaries, una a la C58 entre Barberà del Vallès i Ripollet per un vehicle al voral, també a la Nacional 260 Besalú amb pas alternatiu, i finalment a la B221 a Talavera, on també es dona pas alternatiu regulat amb semàfors. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al vespre en una nau industrial del polígon Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà. El foc va afectar completament l'interior de l'edifici on s'emmagatzemaven productes destinats a basars. També va generar una intensa columna de fum negre que va obligar a tallar la Nacional 2 en tots dos sentits de la marxa per la manca de visibilitat. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: 8:03, avui és dimecres 22 de juliol d'aquest 2026. Novament una salutació cordial des dels estudis centrals del carrer Figueres número 5 d'aquí de Ràdio Vilafant FM. Què tal, com estem? Una edició més, avui un servidor Ivan Llerpes acompanyant-te en aquest matí de ràdio, un matí doncs que com sempre ens acompanya a l'estiu, la música, la informació, l'actualitat. Tindrem el magazín de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí, però abans doncs tindrem música, informatiu local i comarcal, i també algunes petites píndoles que tenim de la xarxa de comunicació local. Bé, avui és el Dia Mundial del Cervell. Bueno, escolta'm, avui és un dia d'aquells de reivindicar el que molts tenim i els que pocs tenen, no tenen, eh? També hi ha alguns que no tenen cervell, ja és un dena. Avui Dia Mundial en contra, de la mineria a cel obert. Avui és el Dia Mundial del Síndrome del Cromosoma X Fràgil. I és el dia, atenció, pels qui ens agrada fer la migdiada, i penso que aquest també és un dia del meu company Miquel Costa, és el Dia de la Maca, eh? Aquest element que fa que, doncs, que tinguis aquestes estones de migdiada o de descans, de desconnexió, tan profitable. Jo la veritat que no ho puc provar gaire, perquè a mi no sé si... Bueno, sí que hi haurien hamaques que aguantarien un europeu ben alimentat, però me fa una mica de cosa, eh? Escriure és buscar la sort. Aquest és la cita del dia d'en George Bataille. I el refrany diu que si ho has de donar, no ho facis gruar. Bueno, hi ha a vegades aquests refranys i cites que n'hi ha, que sí, hi ha, que els he escoltat alguna vegada, i n'hi ha que no, eh? Dia complet avui de mercats, Amer, Anglès, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Ripoll, Sal, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miquel de Fluvià, Sant Miquel Pescador, anava a dir, Sant Pere Pescador i Vilablareig. Déu-n'hi-do, eh? Avui és un dia complet de mercats. I des de la ràdio, felicitats als que avui celebreu sants aniversaris, com sempre. Qualsevol esdeveniment, doncs, que sigui important de celebrar, doncs sempre s'ha d'aprofitar, eh? Encara que sigui una estoneta, doncs poder-ho celebrar. Nosaltres celebrem que avui al matí, la veritat és que la temperatura ha estat més agradable, una mica més fresqueta. Estem a 22 graus de temperatura aquí al nucli antic de Vilafant i avui s'espera una màxima de 31, eh? Ha baixat 2 graus, 2 graus que es noten i 2 graus, doncs, que aprofitarem, per ventilar, sobretot a les primeres hores del dia, al vespre, si també, doncs, fa fresqueta, obrir finestres i que ventilin les estàncies, els espais, que corrin una mica l'aire. I com dèiem, tindrem música, tindrem informació i aquesta és la primera hora.

Missatge, doncs, que ens quedem, que no és Miami. Aquesta, doncs, és una bona premissa, doncs, per no haver de marxar fora per gaudir del que tenim, no? En aquest cas, a la Costa Brava. Tenim unes platges espectaculars, tenim uns entorns il·lídics, doncs, aquests de poder disfrutar. I això és el nostre Empordà, també, Búhos, Catarres, Henry Méndez, amb aquest missatge potent. I ara, doncs, Coldplay i Tini, amb el We Pray.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: I des del programa internacional, una altra d'aquelles cançons que va bé escoltar-les de bon dematí és a Cyril amb l'Stumbling, doncs una cançó que et farà pujar una mica el volum de la ràdio. Fes-ho, prou, ja ho veuràs.

Ahir, per cert, doncs, un ensurt, un nou ensurt, eh? Ho escoltarem al nostre informatiu local i comarcal de l'incendi de la nau de Vilamalla, doncs, que es veia una columna de fum espectacular. Bueno, un incendi, doncs, que encara aquest matí cremava i que els bombers hi continuen treballant. Un incendi, doncs, que va deixar tota la nau afectada, eh? I els bombers, doncs, que intentaven, doncs, o intenten més aviat, o intentaven en aquell moment que no s'extengués a les flames a les naus que estaven al costat, eh? Cyril Stablin, i ara mateix una d'aquelles versions que tant ens agrada. Una cançó, doncs, que han versionat David Bisbal i Juan Luis Guerra dels Maná i que sona, doncs, així de bé. Si no t'hubieras ido, un dels clàssics, eh?

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 9 minuts, arribem a 8:45. Avui celebrem també que el nostre company Miquel Costa diu que ha descansat bé, diu que s'ha despertat amb energia i que avui ve molt despert, Ostres, que guai, tu, felicitats per ell. I'm Got Blue, David Guetta, Bebe Rexha, li dediquem a ell, sí.

I aquí tenien, doncs, la proposta musical de Disturbed and the Civil, The Sound of Silence, i ara ens anem a prendre una mica un cafetó, no? Espresso Macchiato, amb Tommy Cash.

0: factor.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
4: Odisseu. No lo recuerdas.
3: Christopher Nolan posa el seu segell personal a L'Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
5: Jo podria ocupar el trono.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
7: Rex, ven aquí.
3: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
8: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Crecen muy buenos niños.
9: ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
3: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
10: Salut.
11: Por vuestra familia perfecta.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Sí, recuperant aquesta proposta musical que ens portava Charango. L'energia positiva que portava Charango era espectacular. Una lluna a l'aigua. Aquesta és la cançó que escoltem. Camí de 9:15, un altre dels punts on tindrem l'informatiu local i comarcal. I ara Triquell, el nostre convidat amb Jugular.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino aturdit rere d'un menir.

0: la compra bé estan a Carrefour.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Va ser aquí a la ràdio, podríem dir, un himne per molts dels col·laboradors que estàvem quan la van presentar. Fangoria, al gener del 2017, ja fa uns quants anys, quasi 10 anys, amb Espectacular.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui, dimecres 22 de juliol del 2026. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'una nau industrial a Vilamalla. Intervenen prop de 1.600 productes falsificats en un operatiu contra el top Manta de Roses. Detingut a la Jonquera un conductor que transportava 95 quilos de droga en un cotxe d'alta gamma. El cap de Creus reforça la prevenció d'incendis amb un ramat de 700 ovelles i un nou dipòsit d'aigua. I el temps, amb Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Els bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres al matí en l'incendi que des de dimarts al vespre afecta una nau industrial del polígon de Vilamalla. El foc va quedar totalment desenvolupat a l'interior de l'edifici i va mobilitzar fins a 16 dotacions que han centrat els esforços en evitar que les flames es propaguessin a les naus veïnes. Durant l'incendi també es van sentir diverses explosions i una gran columna de fum que va ser visible des de diversos punts de la comarca. Segons les últimes informacions, no consta cap persona ferida i els bombers continuen remullant la zona i controlant els punts calents per donar l'incendi per extingit amb seguretat.
2: Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local de Roses han intervingut 1.590 articles falsificats en un operatiu conjunt contra el top Manta al municipi. L'actuació es va dur a terme en un immoble del carrer Gola de l'Estany, presumptament vinculat a l'emmagatzematge de mercaderia destinada a la venda ambulant il·legal. Durant l'escorcó es van requisar més de 500 parells de bambes, més de 400 bosses de mà i centenars d'altres complements amb marques falsificades. Segons l'Ajuntament, el dispositiu es va desenvolupar sense incidents i forma part dels controls que es mantindran durant tot l'estiu per combatre la venda il·legal i protegir el comerç local.
3: La Policia Nacional ha detingut a la Jonquera el conductor d'un BMW M3 amb matrícula suïssa que circulava en sentit contrari per l'accés a l'AP7 i transportava 95 quilos de droga. Els fets van passar dissabte quan una patrulla va detectar el vehicle. El conductor va intentar fugir i es va mostrar agressiu amb els agents, mentre que el copilot va escapar corrent i encara no ha estat localitzat. En l'escorcoll del cotxe, la policia va intervenir 12 quilos de cocaïna, 56 de haixís i 27 de marihuana. El detingut està acusat de tràfic de drogues, delicte contra la seguretat viària i atemptat contra agents de l'autoritat i el jutge n'ha decretat l'ingrés a presó provisional.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El cap de Creus reforça aquest estiu la prevenció d'incendis gràcies a la col·laboració entre l'ADF del Port de la Selva i el pastor Víctor Rojas, que utilitza un ramat de 700 ovelles per netejar el sotabosc de manera natural. L'actuació s'ha complementat amb la instal·lació d'un nou dipòsit d'aigua de 20.000 litres que serveix tant per abastir el bestiar com per facilitar l'actuació als bombers en cas d'incendi. Des de l'ADF remarquen que la gestió del territori durant l'hivern és clau per reduir el risc de grans focs a l'estiu. Tot i els bons resultats del model, també reclamen més suport econòmic de les administracions per garantir la continuïtat d'aquestes actuacions preventives. I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia!
4: Bon dia, una situació molt tranquil·la una altra vegada a les comarques de Girona, amb aquest polsim en suspensió, també fum d'alguns incendis forestals que tenim a l'interior d'Espanya, que està arribant fins a la nostra demarcació. També un palet de vent de tramuntana que està bufant a hores d'ara i, per tant, ha fet pujar la temperatura, especialment cap a l'Empordà, també en algun racó de la selva del Gironès. Avui moltes temperatures ja no han baixat dels 22-23 graus. Tot plegat, ja diem, amb molta calma i, si de cas, també com va passar ahir a la tarda, doncs amb algun xàfec local a l'Alt Ripollès, sobretot a la vall de Camprodon, també a l'Alta Garrotxa, al voltant del massís de l'Albera, cap a les Salines, això al llarg d'aquesta tarda. Però sempre seran xàfecs francament aïllats i molt fugissers, que la resta de la demarcació no els tindrem sempre amb aquesta calor de fins a 34-35 graus, sobretot al voltant de la ciutat de Girona o de Banyoles, per exemple. N'estem pendents a la xarxa.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

La rumba catalana, la rumba doncs, que aquí a l'Empordà s'escolta moltíssim i fa ballar moltíssima gent, doncs, sobretot ara que estem en bon temps. L'Alfred García era l'encarregat d'escoltar i de portar-nos aquesta cançó i ara doncs, a Madrid City amb Ana Mena.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Anem cap al punt de les 9. Anem amb Bàcara, amb aquesta proposta musical, Vamos a Cielo. I ens anem, precisament, al magazín d'Obert per Vacances. Després del magazín, a partir de les 11 del matí, tornarem amb la programació local, amb Radio Fórmula, amb el nostre company Miquel Costa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. Paral·lelament, la Fiscalia també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui de manera immediata l'amnistia als líders independentistes encausats. D'altra banda, també el Tribunal Constitucional començarà debatre els recursos sobre l'amnistia a partir del 22 de setembre. I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac que ara iniciarà la tramitació parlamentària. La norma prohibeix fumar a les terrasses, platges, piscines públiques, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure i amplia les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes que continguin nicotina. També endureix les sancions i limita encara més la publicitat d'aquests productes. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, també es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, i també la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera. A més, encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. L'Ajuntament ha activat el protocol de protecció, ha apartat el monitor de les seves funcions i ha traslladat el cas a la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència. I 9 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, després que una furgoneta volqués aquest dimarts a la tarda a la carretera C12, al terme municipal de Maials, al Segrià. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Avui la cosa era triar una cançó de l'estiu i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spoti, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor, més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta, n'haguessin pogut sonar moltíssimes més, La veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem Hace Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere doncs hi ha Los Rodríguez, que en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Rot i Andrés Calamaro. Dic en definitiva pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen, venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius, perquè clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar, perquè Los Rodríguez doncs aquí ja eren prou coneguts perquè ja havien tret els Indocumentos, els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95 quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts, formava part de l'àlbum, tant Indocumentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos, segurament us en recordareu d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les Ventas l'any 93, i en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i per tant que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, és la consigna, si no seria una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada a l'estiu, però una cançó de l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar, sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre, tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van xafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià als anys 90 que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez, perquè els hi va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estar de Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor. Fa
1: sí,
0: calor.
1: Mira.
0: Què tal si ens mengem una síndria? Que aquesta seria
1: em sembla
0: una...
1: molt bé.
0: Aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
1: Exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lololó, perquè jo avui porto alguns talls d'àudios i ja veuràs,
0: Sí, no esperava menys, sí. Perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és quina és la vostra cançó de l'estiu?
1: Exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes, a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem penjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús, què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964, per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate, no sé si es diu així, creat i pensat, de fet, aquest concurs no hauria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí, a Espanya, el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
0: Juanita Banana, és que fem parades perquè, clar, Juanita Banana, clar. Esteu, Luis Aguilé, tenim tots la cara de Luis Aguilé al cap, sí? Sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé per tot això que explicarem avui. Digues.
1: Exacte, dic, vaja, jo amb aquesta cançó de Juanita Banana, jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre, Escolteu què era aquest lo-lo-lo.
0: A veure.
1: Bé, començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català.
0: Ara ve l'estiu. Sí, tinc els tècnics ballant. En Lluís i en Joan Maria estan ballant aquí també, clar, i tant.
1: Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo, però ara bé, la cosa va posar fonaments en un dels meus grans grups i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3.

0: recordem molt més,
1: sí,
0: aquesta, eh?
1: Sí.
0: I això tant, era...
1: aquí la sentim molt, sí. Bueno, ja no la toquen massa ja per aquí, eh? Perquè després ja tenen altres èxits, altres hits.
0: Home,
1: però déu-n'hi-do, sí.
0: Home, era jo no sé quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
1: No, 40, però... t'ho dic bé, 40, i ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament. I, sí,
0: home,
1: ens fa molta gràcia coincidir.
0: Això és fantàstic.
1: Sí. Tu tens una samarreta dels 15 anys?
0: Dels 15 anys d'un concert que vaig anar, imagina't. O sigui que en fa uns quants... O sigui, era petitó, però sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3, del 1993, però evidentment, pel que fa a cançons de l'estiu, va explotar la Barça a uns nivells sense precedents, de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses, quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país, i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy the Visions and the Dancers, que encara necessitem escoltar. Vinga. A finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí.

0: Ai, Núria, què feies tu el 2009?
1: El 2009 no ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem, que potser lliguem amb una cançó o no, eh? Però tots hi ha un estiu, no?, que se'ns queda gravat i que sí, té la seva banda sonora, sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa?
0: Sí, va ser Samarcand i... És un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament el disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums. Billy the Visions and the Dancers, i va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu,
1: això te n'ha preguntat, tu què feies?
0: Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci. I quan va sortir, evidentment, va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
1: I recordes, clar, associes aquesta música, no?, amb...
0: Home, saps aquelles coses que diuen, sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc.
1: Sí.
0: Jo et diré un petit plaer d'aquests ocults que quan arriba una miqueta, igual que quan arriba la primera, em poso la primavera trompetera, sempre, de Delinqüentes, quan arriba l'estiu, abans que arribi tinc ganes, em poso una llista de reproducció amb tots els èxits d'Estrella, bueno, d'Estrella, de l'anunci en aquest cas, i escolta, tu, fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que mare de Déu santíssima.
1: Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de dir de les cançons de l'estiu, s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas amb una revetlla, amb una festa major, o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
0: Ja fa una amalgama tota la gent amb el grup, amb l'ambient, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, a més avui dia en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que munten
1: que més,
0: tots.
1: Sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals,
0: increïbles,
1: sí. Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és persona i guitarra.
0: I tant que sí.
1: Són superxulos, la veritat, que es cuida. Sí, se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
0: Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no?, per ser la cançó de l'estiu.
1: Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així, va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
0: Va, cançons. Mira, i comentaris.
1: De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per...
0: Ostres.
1: Aquests últims 50 anys, no? Depèn de quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. Es veu el canvi, eh?
0: Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
1: Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu, i ens espera avui un programa molt musical, estic veient, que acabarem cantant una miqueta.
0: Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte. Ja veuràs que sí.
1: Vinga.
0: T'he portat bones cançons. I a més, d'enguany, eh? De sobre tècnics de so que es diuen Xavier, cosetes així. Ja veurem,
1: sí,
0: ja veurem.
1: Sí, sona. Sí, que substitueixen les marines morenes. Tot això,
0: sí, no? Aquestes coses. Sí, exacte.
1: Fins ara, Enric. Un abraçada.

0: Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part de que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts al programa.
1: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.

0: I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs a que Cultura canviï de mans o a Imatge dimiteixi per l'error majúscul del Truffaut. Explica'ns, perquè això, el Truffaut es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venim.
1: Al cinema Truffaut, correcte, després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Truffaut, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans. Els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques, perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, regidor socialista.
2: I per tant creiem que arribats a aquest punt i potser aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demanar la dimissió del regidor.
1: Precisament els socialistes han demanat a Lluc Salellas que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Truffaut. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que es resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
0: Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
1: De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
0: Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens va parlar sobre Unió de Pagesos.
1: Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir en aquest cas la nul·litat del Pla Ter, del Pla Territorial de les Renovables, i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
0: Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM. Said Esbai, moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada.
0: I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
3: Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut, fora del món empresarial.
4: Òbviament, obrim la llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada de Pla de Palau de manera gratuïta, i després a l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
3: L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat als actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferirà visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
3: Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
0: I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
3: Doncs mira, aquesta intervenció sí. Està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
0: Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem les rondes així com a més ràpides. Paula Iglesias, moltes gràcies des de Rubí. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida, o a UAU. Quim Gassó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Ho sentíem amb el butlletí de les 9 del matí. Una malaurada notícia: mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
5: Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera, després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot el gènere: novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible a la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folch i Torres el 1968, ha superat la trentena d'edicions. Ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En roc drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
0: Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de Les platges de Lleida,
5: que vol convertir la Llera del Riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió d'adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels Camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Capon de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar en valor el riu Segre, potenciar-ne el ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
0: Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gassó, des de UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
5: Adéu, bon dia.
0: I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
0: Comencem amb un parell de notícies de successos.
6: Així és, perquè primer em dedico a un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir, i quan els policies el van localitzar, els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Wind Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
0: Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
6: Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen este estiu en estos camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'estos vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
0: I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
6: Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
0: I acabem amb dues trobades culturals i festives a Tortosa.
6: Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de les temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i l'èxit dels nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vertebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre, des de la Plana Ràdio Víctor Montesino, una abraçada.
6: Moltes gràcies, una abraçada.
0: I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Una batuda de notícies de...
7: Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana, o sigui que si hi ha algú per aquí pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també al Morell, que també serà festa major, i aquí a Tarragona tenim les festes del carrer Maria Cristina.
0: Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies.
7: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Fa aproximadament 6 mesos que la xarxa de Rodalies de Catalunya va patir un dels moments més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari de la mà de governs de tots els colors polítics i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
10: Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts, per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams. L'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de la meitat arriben amb més de 5 minuts de retard. Això podem qualificar-ho de normalitat, diríem, per l'usuari?
10: No, és evident que no, fins que no s'hagi recuperat, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de prestació de serveis en els quals, doncs, hi hagi, primer de tot, l'absència de retards importants, i segon, un tema més important encara, que és la fiabilitat del servei, no es podrà parlar de normalitat del tot, però sí que en canvi, i nosaltres anem fent el seguiment, diguem-ne, diari i setmanal de tots els índexs de servei de tot tipus, no? Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i en algun cas sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és a dir, el moment en el qual es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts de xarxa que tenien severes limitacions, i això, doncs, s'ha de corregir, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé, per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, no ve d'aquí a Rubí, doncs n'hi ha un, que el punt crític, el túnel famós, doncs la fase crítica, la fase d'emergència està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, el que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert, i que evitar que en el futur i pugui tornar a passar un episodi com el que corria risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta, i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són molts.
9: Quins són els punts més negres, diríem, d'aquelles famoses marxes blanques que es van fer en el seu moment? Es van detectar fins a 650 punts, ara els anomenava, no?, un dels quals era aquest túnel de Rubí. Actualment, quins són els que us preocupen més, o els que són més coll d'ampolla, diríem, que si se solucionen aquests, la xarxa respirarà una miqueta millor?
10: Mira, nosaltres tenim, diguem, les estadístiques,

0: tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca, bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost s'acabin, i per tant, dels 19 punts que avui dia hi han, doncs nosaltres creiem que durant aquests dos mesos se'n suprimiran 13. És a dir, ara tenim dita també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, són la R3 i la R15. Qui coneix una mica l'orografia del país saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt, molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs és complicada, i d'altra banda, doncs no cal dir de la línia pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva s'allargarà una mica més. Nosaltres contem que a final d'aquest any sí que estaran aquestes dues línies ja pràcticament sense cap limitació temporal, no?
1: Uh-huh. Aquestes limitacions temporals, normalment, és aquella paraula tan tècnica que molta gent no n'és conscient, però que segurament és el gruix del problema i dels retards, no? Sobretot perquè això, no? És a dir, en trams on hi ha un cert perill es decideix passar a 30 km per hora, o fins i tot a 20 o a 10 per hora, per, doncs, evitar que hi hagi algun problema,
0: sí, però això... 10 és molt l'excepció, eh? Les sí, limitacions
1: normals
0: fan més mal,
1: no?
0: Són de 30. Uh-huh. Per què és això? És dir, el tren, contràriament amb un cotxe, costa molt de frenar, porta molta inèrcia, no té un pneumàtic per agafar-se al terra, i per tant, per frenar un tren necessita una distància important. Quan hi ha qualsevol tipus de risc de que hi ha, doncs, per exemple, un grup d'arbres que poden en un moment determinat caure a la via, etc., doncs què és el que es fa per evitar qualsevol risc d'accident? Doncs és que el conductor el fem anar a una velocitat que tingui temps de frenar, si és que, desgraciadament, doncs, segons abans, com moltes vegades pot passar, doncs, de que passi el tren, doncs baixa aquell arbre, una roca, etcètera, no? Uh-huh. Per tant, és una mesura precautòria, però òbviament fa anar malament, perquè allà el tren no, potser hauria d'anar sent, no? I per tant, doncs, li fem perdre temps. Evidentment, el moment en el qual han estat retirats aquests arbres, el moment en el qual es retiren les roques o es protegeix tota la vessant de la muntanya, doncs llavors es pot recuperar la velocitat. Vull dir, per exemple, que les limitacions temporals són en el món ferroviari un tema habitual. Per exemple, en aquests dies, a tots els ferrocarrils, això, per exemple, també li passa a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una companyia excel·lent a la línia d'Igualada, que aquests dies amb la calor hi ha un altre problema, i és que les vies, que estan, diguem-ne, soldades entre elles, es dilaten i fan, diguem-ne, es torcen, no? I llavors és allò que aquelles imatges que veus una via com guerxa, no? Evidentment això en diem tècnicament un garrot, no? Fa un garrot. Llavors això també obliga a disminuir, per tant, durant el període d'intenses calors, i no cal dir aquest any, doncs totes les línies ferroviàries del món que suporten elevades temperatures tenen aquest risc, n'apareixen, la setmana passada ens en van aparèixer uns quants, i evidentment aquests també has de fer aquesta mesura precautòria, perquè evidentment aquest és un fenomen que també s'ha de corregir, i òbviament fins que no està corregit la precaució sempre és la millor companya, no? Per tant, això que en diem LTV, limitació temporal de velocitat, vol dir que fem anar temporalment més a poc el tren fins que hàgim arreglat el motiu d'això, no? Uh-huh. En aquest moment, per donar-vos les estadístiques d'avui, a la xarxa en tenim 148, bé, esperem que entre el que dies que aquest juliol i l'agost, doncs quedarem a poc més de 100, és a dir, que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de gener, com va produir-se allò. Uh-huh. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fa

0: obres, que també es limita la velocitat, però tant com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, sinó que són degudes a que hi ha obres i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens quan s'acosten Sant Feliu de Llobregat, que a més hi ha un via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i evidentment en moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
1: I li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1, no sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
0: Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat, i jo penso que a la tardor doncs pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havien, i ara estem doncs a l'espera d'aquesta negociació final, que òbviament doncs comporta per la Generalitat el fet de que quan et traspassin alguna cosa, si no te la traspassen en bon estat, et traspassin els diners necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies o regionals, com millor estan gestionats és des de casa. Per tant, la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem. Millor anirem. La Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És a dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, és que balla, no? I quan li poden anar, a dir: senyor alcalde, això no va prou bé, no? És a dir, el fet de la proximitat permet, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de proximitat, i Rodalies el seu nom ja ho diu, doncs lo normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, bueno, ara sí que ho saben, no? Ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que sabem on és el Rubí i sabem que hi ha un túnel, i oh, però si no hi ha cap muntanya aquí, doncs sí, però estem atravessant una zona, diguem-ne, que es diu Vallès, que està densament poblat i que, com es va fer una línia, es va fer intentant evitar aquests nuclis, no? Tot això que, diguem-ne, la gent del país sap, doncs a 600 quilòmetres no se sap. Per tant, aquest és, jo penso, un motiu que tothom pot entendre fàcilment, pel qual és imprescindible que com més aviat millor i en major grau les infraestructures ferroviàries passin a ser gestionades pel govern català.
1: Molt bé, veurem si Adif s'hi posa bé en aquest cas, que ja sabem que és l'obstacle principal. Moltíssimes gràcies, Pere Macias, per atendre'ns aquest matí i posar una mica en quin punt estem en aquestes rodalies després de 6 mesos de l'accident de Gelida. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Adéu, molt bon dia.
2: I moltes gràcies també, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Una abraçada, company.
1: Adéu-siau.

0: Doncs abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja, i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més, de la Costa Brava. El festival és el Portal Blau. Enguany arriba la 19a edició i ara mateix es troba el seu equador. Aquest cap de setmana, concretament, hi ha dues propostes molt xules i, a més, gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala. Allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del festival Portal Blau, que, com deies, ja està el seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
0: Sembla que tenim problemes per escoltar directament, no escoltem el Miquel Fernández. On ens escoltes tu, en tot cas, eh?
1: Jo sí, jo ho sento.
0: Doncs teniu el Miquel amb vosaltres aquí, el teniu el... No sentim el Miquel, eh?
1: En Miquel entrava per telèfon, en principi.
0: Molt bé. Doncs escolta, fem una petita parada. Mira, mentre intentem contactar amb el Miquel... que sembla que tenim algun problema telefònic. Mentre contactem amb el Miquel, explica'ns tu quina és la tradició o què té d'especial aquest festival Portal Blau per vosaltres, per L'Escala, perquè el que primer crida l'atenció és que és un festival que dura molt, des del maig i fins a l'octubre.
1: Exacte, és un festival que dura molt, des del maig fins a l'octubre, i és això, és el que dèiem, un festival molt eclèctic que té propostes molt diferents, i això fa que pugui connectar amb molta gent diferent, amb molts públics diferents. Comença amb propostes més petites, amb concerts de petit format, amb artistes emergents, i després va adquirint cada vegada més volada amb concerts de més gran format, i arriba amb uns concerts finals al Fòrum Romà d'Empúries, on hi ha grans noms com Sopa de Cabra o La Fúmiga, que s'acomiada dels escenaris precisament també en aquesta gira que està fent ara i que farà parada, com dèiem, al Festival Portal Blau. I és que no és només un festival musical, sinó que també té un rerefons de reflexió, perquè també té un cicle que es diu Mirades Blaves, que és un cicle que fa pensar, fa reflexionar sobre diferents temes, i participen filòlegs i participen investigadors que tenen diferents visions i diferents propostes per enriquir una mica més aquest festival, que té aquesta identitat mediterrània també.
0: Molt bé, doncs mira, ara sí que tenim el Miquel Fernández al telèfon, però disculpeu l'embolic tècnic que ens hem fet. El saludem. Miquel Fernández, director del Festival Portal Blau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Aquí amb la companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
2: Sí,
1: bon dia, Miquel.
2: Bon dia, com estem?
1: A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu d'una mica d'aquesta primera meitat?
2: No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, la major part de les activitats i concerts, com deia, i la veritat és que molt contents de com està, doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.
1: Heu tancat ja els concerts de petit format i ara comencen una mica els de gran format, no? Els escenaris de la Mar d'Embenassa i el Fòrum Romà d'Empúries. Explica'ns una mica quins tenim aquest estiu.
2: Sí, tenim la sort de que a L'Escala i a Empúries hi ha diferents espais on nosaltres acabem programant en funció també de l'artista, no? Tenim espais de petit format per a artistes emergents, que, com saps, és un dels atractius del festival, que ens agrada impulsar carreres de nous artistes que estan començant i posar-los al mateix nivell que artistes ja consolidats i que porten una llarga trajectòria. Llavors, aquesta combinació entre els espais espectaculars que tenim a L'Escala, espais històrics com el Folie de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor de Trin Albert, o altres espais de gran naturalesa, no? Com pot ser la Mar de Manassa, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure'l perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que bueno, és l'únic jaciment que tenim a la península Ibèrica que té un jaciment arqueològic grec i romà. No? Per tant, són espais inigualables que, per sort, podem gaudir a l'Escala i Empúries i podem programar artistes allà.
1: I un dels espais aquest és la Riba, sí, on aquest cap de setmana tenim dues propostes gratuïtes. Un és un espectacle de dansa i un és un...
2: Hola?
0: Ens hem quedat sols.
2: Ara, m'escolteu?
0: A tu sí que t'escoltem, sembla que hem perdut l'Ona. En tot cas, estàveu a punt de parlar de les propostes d'aquest cap de setmana.
2: Sí. Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar, i tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanac. Aquest serà el divendres a les 8, i el dissabte tindrem la Gregotecno. És un espectacle que fusiona cant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant, sí, sí, molt bé, la veritat, i això serà el dissabte a les 9.
0: Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles, el que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
2: Sí, exacte. Al final, el Festival Portal Blau és una mica diferent en la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser, doncs, la dansa, en aquest cas, amb aquesta proposta de la companyia de la Laia Sanac, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com de dèieu, que és el cicle de conferències Mirades Blaves, on portem experts de diferents matèries per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser, doncs, conflicte del Pròxim Orient, com pot ser la intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre lictus i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
0: Parlàvem, Ona, i hem recuperat la connexió amb l'Ona de Ràdio L'Escala, parlàvem d'això de lo eclèctic i variat que és aquest festival, que fins i tot inclou aquest cicle de conferències.
1: Exacte, i com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Proa. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
2: Bueno, ja portem molts anys, no?, on el festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells és l'aposta pel talent emergent, no? Volem que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera, i per tant ens agrada, doncs, poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no? Perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs, i per tant, doncs, des de fa molts anys ho fem nosaltres dins del festival com una de les nostres identitats, no? També és cert que el nostre festival és paritari i sempre tenim una programació paritària, i intentem això, no? que poder donar oportunitat a tothom.
1: En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. A què fa referència?
2: Doncs, bueno, perquè seguint amb la línia del que deia, no? Al final, en el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no?, aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà, perquè tractem diferents temàtiques, des del ficar mirades blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme, no? Tenim una sensibilitat que al final són els valors que nosaltres com a promotors i com a empresa, no?, també ens agrada transmetre, i per tant ho reflectim en la programació del que fem.
1: I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
2: Doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta, i al final, doncs l'hem portat a terme, no? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival, i doncs ens ha agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. I ja són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i l'experiència del festival i com a format festival. És molt interessant, i al final el Sergi, que és un company nostre de ràdio de fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens va semblar magnífica la idea.
1: Mm-hmm. I per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
2: Doncs mira, tant des de, com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis on expliquem una miqueta tot el que seria el Festival Portal Blau, no? Els valors, etc. Jo crec que és molt interessant i convidem a tothom que l'escolti, participi i el senti ser seu.
1: Mm-hmm. Perquè a més hi han participat alguns dels artistes, no? que actuen aquest any al festival.
2: Sí, sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex del que és el festival, no? Des de tots els àmbits. I òbviament doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
1: Mm-hmm. En aquesta època en què els festivals són la tònica, no? Què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
2: Doncs mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no? Que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar, on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències mirades blaves, o inclús les fotografies, no? L'exposició fotogràfica de Netfoto, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? Un festival solidari, un festival que apostem, també treballem en xarxa amb altres entitats del territori i som un festival paritari.
1: Mm-hmm. Doncs Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
0: Iona Vilà, de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.
2: Moltes gràcies a vosaltres per assistir-nos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Saps aquest lloc on sempre tornes?
5: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
6: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
8: Uau, quina furgoneta!
9: L'he llogat a Iberfurgo.
8: Està com nova, ni sembla de lloguer.
9: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Verdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença la sessió de control dedicant-li unes paraules.
2: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu de Sant Jordi.
1: L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any, volíem dir, havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors a la Nacional 260 a Besalú i també a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En el primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions i a hores d'ara hi queden 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: tècnic jo crec que més conegut de tot Catalunya durant aquest estiu. No sé si serà la cançó de l'estiu, tot apunta que ja ho és. En tot cas, li preguntem sobre aquesta cançó de l'estiu i d'altres que proposen els nostres oients a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia, i evidentíssimament per mi sí que és ja la supergran cançó de l'estiu.
0: El Javi que triomfa, que lo peta.
1: Home, sí. És que a més, està molt bé que la cançó d'estiu vingui d'un grup de tantíssima qualitat.
0: Sí.
1: Qualitat a nivell musical, de lletrista, etc. Em refereixo?
0: La Ludwig Band, no?
1: Exacte,
0: una gran descoberta.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Correcte,
0: molt bé,
1: correcte.
0: Però què diuen els oients? Perquè jo em sembla que no sé. No sé si t'han recomanat cançons tan recents o com va això, a veure.
1: No, sí, mira, la primera no la posarem perquè és la que ens acabeu de posar, però em fa gràcia que ens ho diu, que és una gran coneguda d'aquest programa, que és l'Anna Morgades. Salutacions des d'aquí,
0: Anna. Oi, Anna, una abraçada.
1: Sí, i tant, que és, evidentment, el Xavier, com estem escoltant, el tècnic de so de Ludwig. Però aquí en tinc una nova, que no sé si coneixereu tots, que és fantàstica, i en posarem un trosset. Ens ho diu la Maria, i es diu Festuc. És de Marcos. Ja veuré, ja. M'han cridat.

0: La coneixies?
1: No, gens, jo. No. Gens. Doncs tu sí, mira, o què?
0: Sí, aquesta, mira, Marcos va ser finalista a l'Ope Fest, que organitzem aquí a Cardeu junt amb la xarxa, i sí, la veritat està fent coses molt, molt, molt interessants, i es va sorprendre quan vam veure aquesta. I ara et portaré un parell de cançons, ens ho porta l'Anna, i ens diu una cosa que estic molt d'acord. Diu, per mi la cançó de l'estiu és Ja dormiré, de La Fúmiga i Figaflaues, una cançó mitiquíssima ja, tot i que té, crec que un parell d'anys a molt estirar. Diu, la cançó nostàlgica, en canvi, és Que no s'acabi, també dels Figaflaues. Diu que parla de Llançà, que és el seu refugi al món i que li encanta. Jo aquí et diria que hi ha cançons d'inici d'estiu i de final d'estiu.
1: Aquí m'ha agradat això, sí, la cançó nostàlgica. Sí, sí. Sí que és veritat, sí.
0: Tu és que mira, ja veuràs, tens ganes d'estiu, de festivals, de tot, i et sona això, escolta.

0: final no, seria de principi de festa.
1: De principi, sí, sí, sí. Però imagina que després estàs com, va, a llançar mateix o per allà fent un, amb una posta de sol, saps? Una cerveseta, un mojito. Ja a principis de setembre saps que has de començar a treballar i en aquell moment et sona això.

0: feina, eh?
1: Sí, sí.
0: Hem de pensar que, ostres, crec que està molt ben trobat això que ha dit l'Aina, de cançons d'estiu d'inici, sí, cançons d'estiu de final, perquè és cert, totes tenen el seu moment. No sé si tu en tens alguna concreta per aquest estiu.
1: No, de final d'estiu, jo sóc més de finals d'estiu, també, o de primavera. De primavera sí que en tenia alguna, bueno, no ho sé. Cada estiu té el seu, té els seus moments, perquè clar, és el que deies tu, no és el mateix estar de concert cridant o estar a la nit que passar, encara que sigui un dia d'estiu ple, radiant a la platja, no? La vibra és una altra. O si te'n vas a fer surf, doncs ja te'n vas cap a cançons més californianes, què vols que et digui?
0: Exacte. I mira, com a potser final dels comentaris, et diré un que ens ha dit la Maria, que això, ostres, ens cau lluny, però evidentment tots i totes les hem ballat, que és qualsevol del Caribe Mix, jo diria més, i del Disco Estrella. Que sí, Caribe Mix 2001.
1: Així. Sí. De fet, hi havia recopilatoris abans que existís Spotify, que ara t'ho posa molt fàcil, hi havia el típic recopilatori de l'estiu, que segurament que ara hi ha la típica llista, també, de Spotify, de cançons de l'estiu, però cada any a l'estiu sortia el recopilatori i era el que punxaven els DJs a totes les festes de DJ.
0: Mira, gran època pels DJs, que no havien de fer res, només posar un doble CD, canviar-lo quan arriba al final del primer i ja està. I ja ho tenien tota la sala i tota la plaça de festa major aixecada,
1: Doncs moltes gràcies, Enric. Sapigueu que podeu continuar portant cançons. Jo m'esperava cançons més friquis, Encara hi sou a temps, fins que tanquem programa.
0: Portaré alguna friqui al final, potser.
1: Vinga, va, quedem així. Gràcies, Enric.
0: A reveure.
1: Però, com dèiem, els estius canvien, les cançons de l'estiu també canvien, la societat canvia. I és això el que ens proposen ara des de Ràdio Arenys, una mirada sociològica a la cançó de l'estiu al llarg d'aquests darrers 50 anys.
2: Quan arriba l'estiu, el sol escalfa la pell i la música escalfa la memòria. Cada generació té una cançó que li recorda un amor, una platja, una festa. Avui us proposem un viatge per les cançons de l'estiu, aquelles que han omplert les nostres vacances des dels anys 60 fins a

anys 60, l'estiu sonava a guateque. Guitarres senzilles, tornades repetitives, lletres innocents. Era l'època d'aquest la-la-la, del ye-ye o del ball a la plaça del poble.

0: coses barreria.
1: Són els anys 60 quan neix la cançó de l'estiu. Als 70 la indústria discogràfica descobreix el poder de l'estiu i comencen a fabricar hits pensats per sonar a totes les ràdios. Històries que enganxen, com per exemple la d'Eva Maria.

la dècada dels 90, l'estiu es globalitza. Arriben ritmes eurodance, coreografies que tothom sap, coneix i balla, i cançons que funcionen en qualsevol idioma.

Cançons com El tiburón, La barbacoa, amb frases curtes, repetitives, pensades per ballar en grup. L'estiu es fa internacional, l'estiu es fa viral, i això que l'internet encara

I als 2000 el reggaeton entra amb força. Ritmes lents, sensuals, repetitius i al mateix temps hits europeus que esclaten a YouTube, com per exemple Dragon.

Tot i que aquí ho vivim amb la cançó de la cervesa, l'estiu es converteix en un mem digital. La música ja no només es balla, sinó que també es comparteix.

tot això fins que apareix l'era de l'streaming, l'any 2010. El 2010 Spotify decideix el que escoltem. Reggaeton global, producció polida, tornades curtes, coreografies virals...

I avui l'estiu és, sens dubte, TikTok. Després de la pandèmia, el hook, la frase curta, un beat minimalista i milions de vídeos que fan esclatar una cançó, fins i tot abans que s'escolti.

I així ens va la cultura. 60 anys de música, ritmes i històries. Hem passat del transistor al TikTok, del guateque a l'algoritme. Però una cosa no ha canviat. Cada estiu té una cançó que ens acompanya, que ens defineix, que ens recorda qui érem, però sobretot qui som. Perquè l'estiu passa, però la música sempre torna.

0: sonoritats de Rosalía al final. Josep Maria Cano, imponent, des de Ràdio Arenys, moltíssimes gràcies per aquesta afanyada de report que t'has pagat, doncs, fent tot el patchwork, tot l'encaix de les diferents cançons de l'estiu des dels anys 60. Déu-n'hi-do aquest anàlisi sociològic que hem fet. Va, que seguim endavant, i la propera connexió serà en directe, i de música ja no parlarem. Ara abandonem una miqueta el tema i parlem de la feina dels socorristes a l'estiu.
1: Obert per vacances.
0: Fa calor, un moment per anar a la piscina a refrescar-se. Ens hi desplacem ara mateix per guaitar, això sí, des de la Torre dels Socorristes i parlar d'una qüestió que afecta directament la seguretat dels banyistes. Al llarg dels propers minuts ens centrarem en aquesta professió, al sector del socorrisme. I és que durant anys molts professionals han denunciat sous baixos, condicions precàries i concursos públics on sovint es prioritza el preu per damunt de la qualitat del servei. En aquest context, una empresa del Camp de Tarragona ha decidit apostar per un model diferent. Posa el socorrista al centre. D'aquesta manera vol dignificar la professió i formar professionals qualificats. Ens ho explica tot plegat en entrevista el nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ets a la piscina.
2: Som a la piscina.
0: Sí, eh?
2: Som a la piscina, però no ens estem banyant, que consti. De moment.
0: De moment.
2: De moment.
0: Espera't, que el moment. Micròfon i aigua no sé si casaran massa bé. Així que espera't una miqueta.
2: Podríem provar, però, eh?
0: Sí, provem-ho, va. A final d'estiu, va, que si així es trenca això. Alguna cosa, no, fem els despistats, no passa res.
2: Vinga, va. De moment no hi ha gaire moviment aquí en aquestes instal·lacions on ens trobem, perquè obren d'aquí una estona. Però qui sí que ens acompanya és un equip de socorristes que vetlla perquè tothom pugui gaudir de la piscina amb seguretat. Són amb nosaltres l'Albert Bel i en Diego Martínez, fundadors de Socorristes Profesionales. Aquesta és una empresa que en pocs anys ha arribat a prestar servei en desenes de piscines i instal·lacions del Camp de Tarragona, i tot amb aquesta idea tan clara que tu definies ara fa un momentet, que és que un bon servei de socorrisme només és possible si els professionals estan ben formats, ben tractats i ben remunerats. Albert, Diego, molt bon dia i gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Quan fem referència a dignificar el sector del socorrisme, de què estem parlant exactament?
3: Doncs estem parlant que el socorrisme és una professió que té que estar valorada, perquè el que ens hem donat compte, de fet l'empresa la vam muntar perquè ens vam donar compte que el socorrisme era com una cosa de, bueno, és un treball d'estiu, qualsevol persona val, hi havia molt d'intrusisme, no hi havia un conveni clar aquí a Catalunya que tingués en compte la professió del socorrisme. I això, parlant amb el Diego, que és el meu soci de l'empresa, vam dir, ostres, i si muntem un model on posem per endavant el socorrisme en la professió, fem una formació com reglamentada i només nosaltres com a empresa contractem socorristes que siguin formats aquí a Catalunya, que tinguin la titulació en regla, que tinguin el ROPEC, i a canvi els oferim unes condicions de treball dignes, un sou que és com es mereixen, i intentem fer veure, sobretot als ajuntaments, que no es pot, basar tot en el preu, perquè si ens basem només en el preu sempre trobarem empreses que van a un preu més econòmic, i què passarà? Doncs pues que hi haurà una altra vegada l'intrusisme. Per exemple, fora de Catalunya tot el tema del ROPEC no existeix.
2: Què és el ROPEC?
3: El ROPEC és el registre oficial dels professionals de l'esport de Catalunya. Llavors, és una titulació homologada a nivell, per exemple, d'una formació professional de grau mitjà. Els xavals que es treuen aquesta titulació tenen un curs homologat pel SOC, que dura 6 mesos. La veritat és molt complet. I surten d'allà formats correctament, no com, per exemple, ens han arribat a trobar títols de socorrisme que venen d'altres comunitats fets online. O sigui,
2: clar, la cosa canvia.
3: La cosa canvia.
2: Anirem obrint algun d'aquests melons que ja has deixat caure, Albert. Abans, però et volia preguntar, quin impacte té tenir un socorrista ben remunerat i valorat en la qualitat del servei que rep l'usuari?
3: Doncs que el socorrista, quan treballa a gust, es fa la piscina se la fa seva, s'integra amb els usuaris, veu que ell és valorat, que la seva funció ajuda a que no hi hagin accidents i sobretot sap que a final de mes doncs cobrarà el que li toca, no? Perquè estem parlant que són 3 mesos i si no s'apaga correctament, per tota la formació que requereix ser socorrista no sortirà a compte. De fet, cada any tenim veritables problemes per trobar socorristes de qualitat. Mm-hmm. O sigui, socorristes amb titulació homologada i en ROPE. Si no volguessis això, et trobaries més fàcilment, però nosaltres la nostra filosofia, de fet, com a empresa hem anat creixent, però mai per damunt de les nostres possibilitats. O sigui, sempre premiem la qualitat a no la quantitat.
2: És una decisió fàcil en un mercat tan competitiu com ara deies, aquesta decisió? No, que vosaltres heu pres?
3: És molt, molt difícil. És molt difícil perquè moltes vegades, a veure, no deixem de ser una empresa on vols tindre una sèrie de beneficis, siguem clars. I moltes vegades nosaltres posem la nostra filosofia per endavant i hem renunciat a projectes o a piscines perquè sabíem que l'única manera que d'aconseguir-la era rebentant els preus. I
2: on rebenta preus una empresa que vol retallar?
3: Doncs, a veure, tal com funcionen les licitacions avui en dia, segons quins ajuntaments, és 100% preu. No hi ha cap...
2: Preu hora.
3: Llavors, què passa? Partint d'un preu hora X, que fan les empreses? Doncs no tiren avall, està clar, no? I ens han arribat a trobar nosaltres licitacions que ens han presentat i han perdut. I hem vist, clar, si te presentes una licitació pots veure qui ha guanyat, tens el dret de veure qui ha guanyat i en quin preu ha guanyat, i realment ens sorprenem del preu hora, perquè si vols aplicar el conveni que toca avui en dia és impossible pagar amb aquell preu hora. Llavors, a partir d'aquí, fes que cadascú es faci la seva idea de com estarà tractat el socorrista.
2: De fet, vosaltres us heu trobat instal·lacions que primer van apostar per una oferta més barata i que després us han trucat perquè no estaven satisfets amb el servei. Aquesta és una realitat.
3: Sí, sí. Nosaltres ens hem trobat... ens van trobar en un cas molt curiós, que no direm ni el lloc ni la població, però que vam quedar segons amb la licitació, a molta diferència del que va guanyar, i a l'hora d'obrir, doncs allí no es va presentar ningú, perquè era una empresa de fora d'aquí Catalunya que va posar un preu hora que quan el van veure vam al·lucinar, i bueno, dius, bueno, hem perdut. Doncs a l'hora d'obrir ens va trucar l'alcalde que a veure com ho podíem fer mentre... perquè ja amb una licitació hi ha un procés fins que no pots descartar el que no t'està complint, li has de fer un requeriment, li has de dir a veure per què no compleix, bueno, hi ha tot un procés, i mentrestant per cobrir això doncs vam tindre que fer un contracte menor d'unes hores en concret, fins que no ens vam poder signar nosaltres el contracte. Bueno, és el que he dit de l'intrusisme i el que tot es vagi a preu hora. Per sort, ara els ajuntaments, sobretot estic parlant de la zona on nosaltres ens belluguem, han començat a veure que no tot es pot basar en el preu hora, i sí que ja estan començant a posar una sèrie de clàusules de qualitat, per exemple, el temps de resposta en cas de que un socorrista no vingui, que l'empresa estigui situada a prop perquè puguem reaccionar, que hi hagi coordinadors constantment que en aquest cas som nosaltres, som el Diego i jo, que constantment estiguessin visitant totes les piscines i així poder detectar doncs errors o mancances.
2: Diego, quines són les habilitats o qualitats imprescindibles que ha de tindre tot socorrista, més enllà de saber nedar, que ja donem per fet que això és bàsic?
1: Bé, nosaltres ens fixem molt, no ens fixem tant en la titulació, perquè hi ha molta titulació, l'Albert i jo ens fixem molt en el factor humà. És una característica, sempre fem aquesta pregunta, fem una entrevista a un socorrista i diem, escolta, tu deixaries aquest noi cuidar dels teus fills petits a la piscina? I a vegades diem no, infeliçment aquest noi té tota la titulació, però estem veient que no, a l'entrevista ja veiem que no, i nosaltres valorem molt el factor humà, que el socorrista s'integri completament, com ha dit el meu company l'Albert, que s'integri completament a la piscina, que formi part de l'estiu de molta gent, que vigili sobretot el tema de la prevenció, no? Com vam parlar a vegades, diem que un socorrista que te diu he fet no sé quants rescats, és a dir, aquest socorrista, si ha fet molts rescats en un estiu, és perquè no ha fet una prevenció bona.
2: Quin percentatge de la feina d'un socorrista és vigilància i quin percentatge és prevenció? No sé si això es pot quantificar.
1: Bé, és quasi el 100% és prevenció. és quasi 100%. Nosaltres quan actuem és perquè la prevenció ha fallat, per això hem de saltar l'aigua. Quan un socorrista salta l'aigua és perquè ha fallat tot el que la prevenció ha fallat.
2: I en aquest sentit, què és el que la gent fa més malament quan va a una piscina com la que ens trobem ara? No sé si és de les grans que gestioneu vosaltres o de les petites en un poble. Mira, Núria, no ho he explicat, avui m'he quedat a la piscina del meu poble.
0: Home, ja ho donàvem per suposat perquè és xula i així tots.
2: No, però el meu poble no és la piscina d'Altafulla, eh? Quan dic el meu poble vull dir que m'he quedat a la piscina de Salamó.
0: Això sí que no m'ho esperava. I és xula?
2: Ah, veus? Home, i tant! Què de dir jo?
0: No.
2: És xulíssima. Clar, és un poble de 500 habitants. Potser sí que el mes d'agost hi ha molta més gent de segona residència i algú, doncs, que s'allotja. En una piscina així, què és el que la gent fa malament? Ja entenem que no ho podem comparar amb, per exemple, Salou o en un complex hoteler. Però aquí què diríeu que una piscina d'unes característiques normal, eh, Núria? Després sí. Farem fotografies. Què és el que la gent fa malament?
1: Bé, això és una cosa que parlem molt a l'Alberio, a les nostres reunions. Tot això és la gent del poble. Hi ha pobles que la gent és extremadament educada, com és el cas aquí de Salomó, que és una gent molt educada, molt cívica, que cuida de les instal·lacions, que respecta la figura del socorrista, que fa les coses com han de fer. És una piscina que hi ha zero, o sigui, mai passa res, gràcies a Déu, mai passa res, però nosaltres hi ha pobles que, bueno, que ja és una mica més complicada, hi ha la vigilància, el socorrista ha de tenir una mica de mà esquerra per parlar amb la gent, perquè la gent... Però, bueno, és un tema d'educació. Nosaltres també busquem el perfil correcte del socorrisme segons la piscina que vagi a treballar.
2: Perquè, a veure, l'usuari es pot llançar de cap o no es pot llançar de cap? Ha d'anar sempre caminant o en algun moment pot accelerar el pas per la zona de platja?
3: Sí, nosaltres el que els transmetem als nostres socorristes és, sobretot, prevenció, prevenció, prevenció. Això què vol dir? Si tu veus un nen corrents, para'l. Para'l, perquè si te cau, el tindràs que anar a curar, et deixaràs de vigilar la piscina per aquell accident. O tan senzill com el típic que es fan en totes les piscines de tot arreu, de tot arreu, és anem a fer el típic mortal, val? I la gent no veu el perill que té de calcular malament el gir i picar de cap contra la vorera de la piscina. I és un accident que pot ser o no passar res o directament te'n vas al 112 directament.
2: I s'acaba l'estiu.
3: El típic al mig de la piscina, anem a fer castells, venga, primer comencem només pujant un. Ah, ostres, ara ha sortit, venga, ara pugem dos. Això sí que ho hem vist en una piscina, caure d'un castell, picar contra l'altre usuari i rebentar el
2: mar,
3: tots dos.
2: Déu-n'hi-do. Núria, tu ets de fer mortals quan vas a la piscina?
0: No, ara ja m'estàveu espantant amb l'entrevista, que no ho deixem aquí, perquè ara a mi em fa molta aprensió aquestes coses, de trencar-se caps
2: doncs,
0: i ossos.
2: Deixem-ho estar. La prevenció per davant del salvament, com bé ens han explicat el Diego i l'Albert, d'aquesta empresa, Socorristes Professionals, que el que vetlla és que el socorrista estigui satisfet i alhora els usuaris també contents amb la feina que fa aquesta persona que vetlla per la nostra seguretat en instal·lacions en què de vegades no ens acabem de comportar, i això segur que ho hem fet tots com tocaria.
0: Sí. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i gràcies també per la feina brutal que fan els socorristes aquí. Des d'aquí un homenatge per tota aquella gent que té cura de nosaltres, perquè nosaltres els ho passem bé, ells pateixen una miqueta massa. Moltes
2: I tant.
0: Gràcies, companys.
2: Diego, Albert, gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies, bon dia i bon estiu.
0: Eduard, et banyes o no? Perquè m'han dit que si no portes banyador no et banyaràs, eh? Perquè m'han
2: no,
0: dit
2: clar.
0: Que tu mai vas amb pantalons curts, Albert? Ai, Eduard.
2: Qui t'ho ha dit, això?
0: No t'ho puc dir, però m'han dit. L'Eduard no va banyar
2: o porta
0: banyador o no es banya.
2: No, és veritat. Jo no vaig mai amb pantalons curts.
0: M'ho han xivat, aquí se sap tot.
2: Ai.
0: Ara pateixes,
2: em penso que ja sé qui t'ho ha xivat. Les seves inicials són MPG, pot ser?
0: No? Així hi ha molta gent que sap que no portes mai pantalons curts. Ara parlem.
2: Bé, hi ha algú que em coneix, però vaja, bé, ja m'ho explicarà.
0: Vinga, refresca't, deus estar tot vermell. Refresca't a la piscina.
2: Això farem.
0: Eduard Virgili, Altafulla, gràcies.
2: Que vagi bé, a
0: gràcies.
2: Veure.
0: Gràcies. ens disculpareu aquests momentets que tenim així de distància. Mira, fa gràcia. Estem tots connectats, tota la comunitat de l'Obert per Vacances, i això és molt xulo. Vinga, va, que parlant de comunitat, el programa ja veieu que no el fem sols. A Tarragona Ràdio, evidentment, comptem amb l'ajut de ràdio 70 emissores de tot Catalunya, i l'emissora a qui donem pas ara mateix és Emunt. Emunt ens porta des de Terres Lleidatanes un altre apunt sobre patrimoni. A més, molt, molt xulo. Visitarem el molí fariner, la història que té el molí d'Alfarràs.
4: Quan arribem al conjunt de l'antiga fàbrica tèxtil Viladés, al nord del municipi, les naus industrials, ja en desús, en recorden una etapa molt important de la història d'Alfarràs. Durant dècades, aquesta fàbrica va donar feina a moltes famílies i va situar el municipi dins del mapa industrial del Segrià. Però abans que hi hagués fàbriques, màquines i producció tèxtil, aquest mateix espai ja tenia una activitat molt important. Al costat d'aquest conjunt hi trobem un edifici molt més antic, un edifici que ja funcionava molts segles abans de l'arribada de la industrialització, i aquest és el molí fariner d'Alfarràs. Primer de tot, anem a entendre els seus orígens i la seva importància, ja que en l'edat mitjana els molins eren molt més que simples edificis on es transformava el gra. Eren elements estratègics dins del territori, vinculats al poder dels senyors feudals. Controlar un molí significava controlar l'economia, el territori, inclús quelcom més.

0: fins la generació, per exemple, de les nostres padrines i padrins. Per què? Doncs perquè el trobem documentat des del 1152 i es tracta doncs d'una documentació on figuren diferents possessions, diferents propietats del senyoriu d'Alfarràs. En concret es tracta d'un document d'enllaç matrimonial entre les famílies senyorials d'Alfarràs i d'Almenar.
1: I el més important és que no apareix de manera aïllada, sinó que formava part del conjunt de possessions del senyoriu. Això ens indica que ja en aquell moment era una peça important dins l'organització econòmica i territorial. Amb el pas dels segles, l'edifici va anar canviant de propietaris. L'any 1601 va passar a mans de la ciutat de Lleida i, posteriorment, l'any 1678 va ser adquirit pel marquès d'Alfarràs, que va impulsar una ampliació del molí. Però malgrat tots aquests canvis, la seva funció principal es va mantenir durant segles, ja que l'aigua és el gran element que explica la història del molí. El canal de Pinyana permetia portar l'aigua fins a la instal·lació i aprofitar la seva força per moure les rodes hidràuliques. Aquest sistema convertia l'energia de l'aigua en moviment mecànic que permetia accionar les moles encarregades de triturar el cereal i convertir-lo en farina. Però la dimensió de l'edifici ens mostra que no era un petit molí local, sinó una instal·lació de gran importància.
0: Es tractava d'un monopoli senyorial, doncs perquè el senyoriu d'Alfarràs, que després esdevé un marquesat, tenia com el privilegi prioritari en tota la zona, amb les aigües del canal de Pinyana, el que és aquesta zona del Segrià Nord, doncs d'utilitzar aquestes aigües per la molta de farina. Per tant, és una factoria, diguéssim, hidràulica, que funciona amb aigua. Sabem des del segle XVI que hauria de tenir uns nous espais de molta, unes nous rodes, ho sabem perquè que encara es conserven uns 8 carcabans, que es diu, que són aquests elements de la molta que ens indiquen la sortida de les aigües. Ho podem veure si avui dia passem pel molí, veurem que té unes 8 arcades. Originalment serien 9 i sabem pels documents que estaria documentat des del segle XVI.
1: Però la història del molí no es queda en l'edat mitjana. Com molts altres molins de Catalunya, aquest edifici va saber adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics de cada moment. Amb el pas del temps, l'aprofitament de l'aigua ja no només servia per moldre cereal, també es convertiria en una font d'energia per a noves activitats industrials.
0: A partir del segle XVI, també s'incorpora un molí del batan, és a dir, un molí draper per fer teixit.
1: I aquesta dada és especialment interessant perquè ja ens apunta cap a una nova etapa del municipi. Alfarràs, que durant segles havia estat vinculat principalment a l'activitat agrícola i als aprofitaments hidràulics, començava a relacionar-se amb una altra activitat que acabaria marcant profundament la seva història, la indústria. Durant els segles XIX i XX, l'arribada de la industrialització va transformar molts pobles catalans. Els antics molins hidràulics, que durant segles havien estat eines de producció tradicional, sovint van trobar una nova funció com a generadors d'energia per a les noves fàbriques. I el cas d'Alfarràs és un exemple molt clar d'aquesta transformació.
0: A partir del segle XIX, a finals del segle XIX, s'instal·la una turbina més moderna, que seria una roda de fusta com les que hi havia abans per fer farina, però millorada. En aquest cas ja amb ferro. I en aquest sentit, doncs, aquesta turbina no era per accionar la molta del molí, sinó que es va derivar amb un arbre transmissor, que el tenim documentat en planimetria, cap a les màquines de la nova fàbrica de filats que va construir el marquès d'Alfarràs.
1: És en aquest moment quan el molí queda vinculat al naixement de la indústria tèxtil d'Alfarràs. La nova fàbrica de filats, construïda pel marquesat, acabaria convertint-se al 1894 en la fàbrica Viladés i posteriorment també tindria relació amb la construcció de la fàbrica Casals. Durant bona part del segle XX, les fàbriques tèxtils van convertir-se en el principal motor econòmic del municipi. Van generar ocupació, van transformar la vida social del poble i van marcar diverses generacions d'habitants. A partir dels anys 70, quan ja formava part del conjunt de la fàbrica Viladés, el molí va passar a tenir nous usos.
0: El molí va acabar perdent la seva activitat a partir dels anys, podríem dir, 50, i als 70 passa a incorporar-se com una dependència de la fàbrica i llavors passa a tenir altres funcions, eh? Des de fusteria, també alguns testimonis esmenten que era un lloc on es feien cordes de piano i també va passar a ser un dipòsit d'aigua.
1: Aquest canvi d'usos és una mostra de com els edificis patrimonials sovint no desapareixen quan deixen de fer la seva funció original. S'adapten, canvien i continuen formant part de la vida del poble. En el cas d'Alfarràs, el molí va passar de ser un espai de producció de farina a formar part d'un complex industrial que durant dècades va ser fonamental per al municipi. Però aquesta etapa industrial també va arribar al seu final. L'any 2005, la fàbrica Viladés va tancar definitivament les seves portes.

0: Ja l'any 2021 l'edifici presentava un estat de conservació molt delicat i es va haver d'actuar amb urgència per evitar que una part important col·lapsés. Ho explica Benet Pero, segon tinent d'alcalde d'Alfarràs i responsable del projecte del molí.
1: Dic la veritat, potser m'enganyo, no em vull enganyar, però va anar molt justet, amb un mes i mig, sinó que s'han fet l'actuació, que es caigut tot. Perquè el paleta que va vindre, el constructor va dir que, bueno, que estava molt malament.
0: La primera fase va ser assegurar l'edifici, especialment la coberta i els elements estructurals. Un cop assegurada l'estructura, el segon pas era trobar una nova funció que permetés que el molí tornés a tenir activitat. La proposta, finalment, ha estat en convertir-lo en un alberg, aprofitant la seva ubicació i la relació d'Alfarràs amb el pas del camí de Sant Jaume a banda de l'activitat pesquera, ja que pel terme municipal hi passa el riu Noguera Ribagorçana, fet que atreu vora 100.000 amants de la pesca esportiva cada any.
1: La idea era passar al poble que pugui tindre un edifici emblemàtic de la vida i que puguin fer la seva, i a més també pel camí de Sant Jaume. És un albergue, volem fer un plan albergue, ve molta gent a caminar, també tenim molta gent de pesca.
0: Junt amb la planta per a la pernoctació, també s'hi farà una sala polivalent per celebrar esdeveniments municipals i conservar la memòria històrica de l'edifici. També està previst que s'hi faci una zona de bar-restaurant. Però la recuperació del molí no té només una importància turística, lúdica o patrimonial. També té un component sentimental per als alfarracins i les alfarracines.
1: La gent gran que està dient, hòstia, ho ha arreglat una cosa que feia anys que hi havia entrat de petit i no havia tornat a entrar mai més.
0: Per aquest valor històric, arquitectònic i patrimonial, l'edifici està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, una de les màximes figures de protecció del patrimoni català. Ara, el repte és que aquesta protecció vagi acompanyada d'una nova vida per al molí. El projecte de recuperació vol convertir-lo en un espai obert al poble i als visitants, amb la previsió que aquesta nova etapa sigui una realitat l'any 2027.
2: El molí fariner d'Alfarràs, déu-n'hi-do, avui la història que ens ha explicat l'Arnau Vilà des de M1FM, des de Terres Lleidatanes. Seguim endavant, ara sí, amb un darrer contingut que ens arriba des de Sabadell. Ja veieu que anem travessant durant tot el matí, aquestes hores, dues hores, anem travessant tot el país. A Sabadell us proposarem un espai de cuina. Avui descobrirem unes postres tan senzilles com irresistibles, d'aquelles que fa generacions que són presents a moltes taules a l'hora d'esmorzar, berenar. Els esporta, com dèiem, la companya Anna Clarà de Ràdio Sabadell. Ella ha estat cuinant amb la seva mare, la Núria Andreu, i ens descobreix un dels secrets que l'Anna ve tastant des de petitona, el coc de iogurt.
3: Doncs ja tornem a estar aquí una altra setmana al programa de cuines d'Obert per Vacances i avui parlarem amb una persona que per mi és molt important, que és la meva mare, que es diu Núria. Hola.
4: Hola.
3: I llavors avui us portem una recepta que des de que jo sóc petita a casa la portem fent des de sempre. És una recepta molt bàsica, molt simple, però que surt molt bona. És la coca de iogurt, no?
4: Sí, efectivament. És una recepta que és molt senzilla i que crec que en moltes llars de tot arreu ja saben fer, però que a cada casa queda de diferent manera.
3: Sí, al final no sabem si és pel tema, bueno, perquè els ingredients sempre són els mateixos, però no sabem, potser és pel tema del forn, no? Que depèn del quin tipus de forn tinguis, et queda d'una manera o d'una altra. Hem arribat a aquesta conclusió.
4: Sí, hem arribat a aquesta conclusió perquè jo la faig moltes vegades, ja la porto, sempre em diuen, però que bona, quina coca és aquesta? Doncs bé, jo sempre dic la coca de iogurt, perquè tothom sap quina és la coca de iogurt.
3: Bueno, comencem primer una miqueta parlant d'aquesta recepta abans d'explicar als oients quins són els ingredients, per si la volen fer. Tu on vas aprendre aquesta recepta?
4: Ui, aquesta recepta ja la feia la meva mare quan jo era petita i jo la vaig voler aprendre perquè a part és molt senzilla i d'aquí que jo amb els meus fills, és a dir, amb tu i amb el teu germà, doncs sempre us ha agradat moltíssim i bé.
3: Però és una recepta que et va ensenyar la teva mare.
4: La meva mare, sí, ella la va ensenyar o la va aprendre, doncs no sé d'aquí la veritat, però sé que a casa ella la feia per això, perquè era molt senzilla i molt bona.
3: Llavors, tema ingredients, què porta?
4: Tema ingredients, porta 3 ous sencers, tot, es poses en un bol
3: amb la clara i la llema, no?
4: Sí.
3: No, la clara i el rovell, això.
4: Correcte, ho poses allà en un bol i aleshores agafes un iogurt, si pot ser de llimona, amb gust de llimona millor, i si no és igual, després hi ratlles una miqueta de llimona. Llavors poses el iogurt dins del bol i amb la mida d'aquell iogurt has d'emplenar-los 3 vegades de farina.
3: Farina normal, no?
4: Farina normal, sí. La blanca, la de tota la vida. 2 de sucre. Sucre blanc o moreno. Això del sucre a vegades també hi ha gent que li posa una miqueta menys, perquè diuen que menys sucre, no? Bueno, però jo sempre li poso 2. I després una i mitja més d'oli. D'oli normal, d'oli de...
3: El de cuinar, no?, per exemple.
4: Sí. I llavors tot això ho aboques amb el bol. Llavors hi has de posar també un royal, val? I després, què més? Ah, i ratlladura de llimona.
3: Que això és opcional, no?, per si li vols com donar un toc així al llimonat.
4: Correcte.
3: Doncs ratlles la pell, no?, de la llimona.
4: Sí, una miqueta de pell. També hi podries posar xocolata o farcir-la després quan la treguis d'altres coses, però jo no li poso mai. Aleshores, amb una batedora ho bats tot bé,
3: sí,
4: que no
3: quedi tot dissolt,
4: ningú grumoll, exacte, i després ja tens el forn precalentat a 180 graus 200 i crec que són uns 35 minuts.
3: Llavors, això és el que estàvem comentant abans, que també depèn del forn, de la intensitat que tingui. Per exemple, en el cas nostre, no, a Barcelona, allà sí que són uns 40 minuts a 180, però a una altra casa que tenim és menys temps, perquè el forn és més intens. Llavors, això heu d'anar veient una miqueta vosaltres. A la mitja hora punxar amb un ganivet, no? amb un escuradents, i veure si encara surt líquid o
4: humit.
3: Si ja està...
4: Sí, si surt humit, mm-hmm, a l'escuradents. I si ja surt sec, vol dir que la coca ja està. I aleshores, jo també el que li faig, que queda molt bo, és quan ja l'he tractat el forn i refreda una miqueta, i poso sucre glaç, aquest que és el sucre glaç de reposteria, per sobre, no? I ja està. I boníssima.
3: I això és una recepta que, comptant els 35-40 minuts de forn, però realment preparar-la són 15, no? Crec que està calculat. Són 15 minuts dels ingredients.
4: Jo diria que menys, Jo normalment el que faig és ja deixar-m'ho tot els ingredients allà sobre del marbre. I res, és anar posant-ho tot a dins. I jo diria que en 10 minuts ho tens preparat, i després batre-ho, i 35 minuts de forn.
3: Mm-hmm. Que és una recepta que ja veieu que amb pocs ingredients doncs surt molt bona, i que anirà passant de generació en generació, perquè sí. La meva mare ho va aprendre de la meva àvia, és a dir, de la seva mare. Nosaltres ho hem après d'ella, i nosaltres quan tinguem fills els ensenyarem, i jo bàsicament, bueno, jo li vaig ensenyant a tothom, perquè també quan l'he fet algun cop i la porto a algun lloc em pregunten la recepta, i és una recepta típica de coca de iogurt normal.
4: Correcte, sí, sí. I jo ja aprofito aquesta altaveu que tinc per recomanar a tothom, que segurament ho saben, ja ho sabeu, però que és molt bona i que es fa de seguida.
3: Doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar, i per la pròxima recepta que feu a casa la feu, i segur que a tothom li agradarà molt. Moltes gràcies, Núria.
4: Pues a vosaltres, que us vagi bé, que la feu i la proveu.
2: L'Anna Clarà i la seva mare, la Núria, des de Ràdio Sabadell, fent-nos aquesta coca irresistible. Us recomanem que la proveu, a més és super, super fàcil de fer. Vinga, va, la propera parada ens du cap a Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrenquem l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: No. Lídia. Lídia.
5: Hola, bon dia.
2: Et dic que no.
5: Ah, perdó, dic, ai, a veure si ja l'haurem liat.
2: No, què va. No, que no és el títol de la primera proposta que ens portes avui. Perdona, eh?
5: És que jo ja va fer uns insults.
2: Perdona, Lídia. Va, posem-ho, fem-ho bé. No, un espectacle de dansa contemporània.
5: Correcte, sí, sí. Un, ens canta la porta de la companyia La Venidera i s'emmarca dins de la desena edició del Festival Tangent, que omple les places, carrers i patis interiors de l'Eixample, d'escenaris d'art viu i que està impulsat pels centres cívics d'aquest districte. I la representació aquesta que comentaves és avui, dimecres 22 de juliol, a les 8 del vespre, precisament al pati interior del Centre Cultural La Casa Elizade.
6: Molt bé, comencem doncs en dansa contemporània a l'Eixample de Barcelona, però després un espectacle de caire més familiar a Lleida.
5: Correcte, avui el Caixa Fòrum de Lleida acull una nova sessió del cicle Petits Cinèfils amb una pel·lícula d'animació que es diu La Nina i el secret de l'Arissó, que és un film que explica la història d'una nena que amb l'ajuda del seu millor amic intenta retornar a la felicitat al seu pare després que es quedi sense feina. I bueno, podem escoltar un momentet el tràiler, que està subtitulat en català, ho he dit, doblat al català, així que està bastant guai, tot i que la pel·lícula és francesa.
7: Això m'ha donat una idea per als contes. Vols saber quina?
8: Sí!
7: Molt bé. Llavors aquests contes els titularé Els contes de l'Arissó. El món és immens per un arissó tan...
5: Abans de la projecció, l'equip també educatiu presentarà la pel·lícula i després hi haurà un debat en família. I la sessió és demà, dia 23 de juliol, a 6:45 de la tarda i l'entrada de l'activitat té un preu de 5 euros.
6: Molt bé, cinema d'animació doncs a Caixa Fòrum Lleida, que també té la seva rèplica, diria jo, que en diversos Caixa Fòrums de tota Catalunya. I tanquem amb un concert de música a Cassà de la Selva.
5: Sí, a Cassà de la Selva, l'artista tarragonina Anna Dibori presentarà en directe el seu últim disc Eclipsi dins la 23a edició del Festival Solfejant, que omple de música tots els dijous de juliol la vila. I hem parlat amb l'Esther Domínguez, que és la regidora responsable del festival, que ens explica com és que una tarragonina ha acabat en la programació del Solfejant.
9: Ja l'any passat ens va arribar la proposta de l'Anna Dibori i ens la vam anotar i bé, l'hem estat escoltant, pensem que encaixa molt amb el festival perquè, pel que et deia, no? Són concerts amb un format relativament petit, és com molt proper, no? I es crea com un espai molt íntim, molt entre el públic i l'artista i pensàvem que encaixava molt bé. Aleshores, doncs, bé poder tenir una tarragonina, no? En aquest cas, en el nostre festival, i esperem que se senti superben acollida, que segur que sí.
5: Doncs bé, l'Anna Dibori a més ens invita a poder descobrir un directe molt íntim, carregat d'emoció i d'introspecció, i són cançons que reflexionen sobre les llums i les ombres i marquen una etapa creativa molt, molt important. I el concert també és demà dijous.
6: Doncs sí, l'Anna Dibori, que darrerament està més reflexiva que mai, li coneixíem directes més potser lluminosos o desenfadats al començament de la carrera, però ara ens convida més a la reflexió en els seus concerts, uns concerts molt cuidats, com dèiem abans a començament de programa, amb l'Enric, que val la pena anar a veure concerts en directe, i justament els de l'Anna Dibori són molt cuidats, fins a intimistes, no? Però detallistes, molt bé.
5: Són molt macos.
6: Ah, que sí, sabem de què parlem, no, Lídia?
5: Sí, sí, la gent d'aquí de Tarragona sabem que l'Anna Dibori és una joia i que val molt, molt la pena.
6: Clar que sí, doncs l'hem de recomanar. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat Tarragona, moltíssimes gràcies.
5: Adéu, fins demà.
6: Adéu, fins demà. Petites joies del territori que anem descobrint i recomanant, que d'això es tracta l'Obert per Vacances. Vinga, i més recomanacions musicals. Avui la pregunta del dia era: quina és per vosaltres la millor cançó o la vostra cançó de l'estiu, del vostre estiu? I jo, que li deia abans a l'Enric, no n'han sortit de massa friquis, doncs sí, al final sí, amb el reportatge estupendo que ens ha fet Arenys, n'han sortit d'aquelles de tots els temps i totes les èpoques. Enric Rubio, des de Cardedeu, anem tancant amb els comentaris dels oients.
10: Tu vols coses friquis?
6: El que tu vulguis, sí, sí, sí, sí.
10: Perquè prepara't pel que et porto, alerta. D'aquelles molt, molt friquis, però que tots hem ballat, encara que no són lletres assertives. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mi. Bé, recordem aquesta, Núria?
6: Perreo total, sí.
10: Sí, sí, sí. Em porto una altra que de fet, les nostres generacions la coneixeran. S'ha deixat de cantar, però va abarcar tot un país i va ser espectacular. I quan la sentis, tindràs un déjà vu increïble. sí o no?
8: M'encanta, m'encanta.
10: Home, és superfort.
8: És superfort.
10: Mira, no he buscat ni la data de quan és, però això deu ser dels 2000.
8: Ai, t'ho busco, t'ho busco.
10: Sí, sí, 2000 i poc. Espectacular, eh, aquesta cançó.
8: Sí, sí.
10: Teatre va ser la idea original.
8: Sí? Mm.
10: Sí, sí, això ho buscat, no ho sabia i...
8: Sí, mira, 98 la cantava Josmar. Josmar amb el seu tanga estupendo i la seva retina.
10: Aquí està, de banyets que tenia jo, Verge Santa. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, i des d'aquí també, mira, aprofitem, estem d'humor i tot, però bueno, estem parlant de música i sí, m'acabo d'enterar que ha mort Joan Roca, fundador d'Antònia Font, històric baixista, que va participar a tots els inicis de la banda, així que, escolta, estem parlant de música, per tant, no hi ha gairebé, jo diria, millor música que Antònia Font. Són dels pioners que després han portat, han inspirat grups com Manel, que tan bé han fet en aquest país, no? I des d'aquí també, doncs mira, aprofitem-hi un record que la gent escolti també Antònia Font. Té moltes cançons d'estiu alternatives i no n'he pogut portar cap.
8: Jo tenia en ment, o posava la de Mucho Mejor estiu, o posava el Fa Calor.
10: Home,
8: dels Antònia Font, que també és un...
10: Home,
8: és cosa
10: home,
8: xula,
10: home, i tant, i tant que sí. Sí, estava buscant, però estava mig minut i no em donat temps.
8: Clar, ja teníem temps.
10: Sí, escolta, han sortit cançons de tot tipus, eh?
8: Sí, hem de tentar tancant l'última, va.
10: Doncs mira, ens ho explica la Maria i diu la cançó Estiu de Martina Burón. Gran cançó, busqueu-la, no us la porto en directe aquesta, però busqueu-la. Martina Burón és l'artista i es diu Estiu, molt xula, gran persona, fantàstica professional, us sorprendrà aquesta descoberta.
8: Martina Burón, ens la quedem com a alternativa. Enric, ho hem de deixar aquí. Demà mireu xarxes, aquest també és primera xarxes i sabreu la pregunta del dia de demà. Gràcies,
10: exacte,
8: Enric.
10: Exacte.
8: Ai, adeu.
10: Adeu.
8: Tanquem l'Obert per Vacances, demà hi tornarem a les 9.
11: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
12: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
13: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
14: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
16: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera, independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. I en la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, creador del mític personatge Rovelló, que ens deixava ahir als 103 anys, Illa li ha dedicat unes paraules al principi d'aquesta sessió de control.
2: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i creu Sant Jordi.
1: I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, i a la 2 a Cornellà, on hi ha un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Pica Moixons i registren retards a la línia R2 Sud. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En un primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions que van treballar per aturar l'avanç de les flames i en aquests moments hi queden treballant 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
3: La ràdio que ens uneix.
5: No sé a dónde voy, no es real.
0: La teva companyia.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, som-hi amb un nou matí de Ràdio Fórmula amb un servidor, Miquel Costa, acompanyant-te fins al punt de la una, i no podem començar amb una altra que no sigui una de les cançons del moment. I mira que ja fa gairebé un any que va sortir, però és que no para de sonar aquest superestrella d'Aitana.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Vinga, vai, després del The Winner Takes It All d'Ava, no marxem dels 80 amb aquest A Kind of Magic de Queen.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Vinga, va, i quan passen 5 minuts del punt d'un quart de 12, anem amb aquest Yo Boy de Zion i Lennox i Daddy Yankee.

Yo Boy, aquest clàssic de Zion i Lennox i Daddy Yankee del 2004, i passem amb Chanel i Abraham Mateo amb aquest clavaito.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I amb aquesta arribarem al punt de 2:15, amb aquesta jumpa d'Arcángel i Bad Bunny.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

I d'aquest Houdini de Dua Lipa passem amb els Figaflaues i el que no s'acabi, que no s'acabi l'estiu, que bé, encara ens queda estiu per davant, però vaja, sempre desitgem que duri una mica més.

0: triomfar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.

L'urbà català, que no ho para de petar aquests últims anys, amb grups com Flashy Ice Cream, com Figaflaues, que escoltàvem abans, i la Mushka també, Flashy Ice Cream i Mushka, que ens portaven aquest Atracció Magnètica. I passem amb Rosalía, amb Despechar.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I quan passen ja 2 minuts del punt de 3:15, retrocedim fins al 2023 per escoltar un dels majors èxits de la carrera de Quevedo, Colúmbia.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Vinga, va, i amb aquesta arribarem fins al punt de les 12, aquest remix que va sortir i que ho va petar en el seu moment el 2023 amb Psycho, Quevedo, Feiti Mora i aquest Polar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera en dependència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. L'escoltem.
2: El govern parla a través de la seva acció i dels seus resultats. Els resultats de la consellera Mònica Martínez Bravo són excel·lents. Vostè fa una lectura negativa, probablement des de la seva posició d'oposició, però deixi'm que complementi algunes de les coses que vostè ha dit. Mire, en aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns quan governaven, ara es queixen molt, però no la van reformar.
1: En la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, a l'A2 al Bruc i també a l'A2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a la Sagrera. I també encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, i encara hi ha retards també a la línia R2 Sud. I l'Ajuntament de Barcelona ha començat a instal·lar les peces del nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre les sortides 5, la de Vall d'Hebron, i la 6 de Vallcarca. I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Ya conmigo.
0: La teva companyia

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, i entrem en aquesta recta final de Radio Fórmula, arribant fins al punt de la una amb un servidor, Miquel Costa, i anem amb Noche de Travesuras d'Héctor El Fader, que aquest matí amb el meu company Ivan Yerpes hem estat gaudint aquí a l'estudi.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

Trena Playa, Ella i Jo del 2013 de Big Yamo i Vato di Wicca, que gairebé són One Hit Wanderers, podríem dir. I passem amb El Alfa de la Ghetto i Zion, entre d'altres, que ens porten aquest Panti Colalé.

0: del hijo. Saca leche, es por el chorro que me la dan, por chiquete.
1: DJ Chulo.
2: Aquest mes, Quadi Jebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadi Jebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
3: Vinga, va, i mica en mica ens anem acostant a aquest punt de la una, ben fàcil amb aquesta radiofórmula, com comptar 1, 2, 3 o ABC. ABC, del Jackson 5.

Els Jackson 5 amb aquest ABC. I passem amb una de les cançons del moment, també, perquè no sé si us passa que ara aneu pel carrer i li pregunteu a algú que com es diu, i en comptes de contestar-te amb el seu nom et contesten que es diuen Xavier. La Ludwig Band amb aquesta cançó que es diu Xavier, el tècnic de so.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Amb Quevedo i Juca i Calor que arribarem al punt de 2:15.
2: Dios, te di un poder sobre mí que tú puedes controlarme.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt.

0: Bel Contes, 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: I anem amb el clàssic dels clàssics, aquesta cançó que li van dir a Queen i a Freddie Mercury que no funcionaria perquè era massa llarga i no podia sonar a la ràdio. La resta és història. Bohemian Rhapsody, Queen.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel FAST.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Vinga, va, i ja estem a punt d'arribar a aquest punt de la una i anem amb un clàssic també en solitari de Sion, que normalment doncs ha fet gran part de la seva carrera amb el seu company Lennox, amb aquest duo Sion i Lennox, però va tenir tot un èxit com és Sondada per allà pel 2007 en solitari. Per tant, anem a escoltar-ho.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant. Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
0: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Vinga, va, i amb aquesta arribarem fins al punt de la una. Ha estat un plaer acompanyar-te un matí més, un servidor, Miquel Costa, i marxarem, com dic, amb Quevedo i Nueva Línia, amb aquest El Golpito, un dels majors èxits de l'últim àlbum de Quevedo, El Baifo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera en dependència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats.
2: El govern parla a través de la seva acció i dels seus resultats. Els resultats de la consellera Mònica Martínez Bravo són excel·lents. Vostè fa una lectura negativa, probablement des de la seva posició d'oposició, però deixi'm que complementi algunes de les coses que vostè ha dit. Mire, en aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns quan governaven, ara es queixen molt, però no la van reformar.
1: En la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. I pagesos de Ponent es mobilitzaran els caps de setmana d'estiu per reclamar mesures urgents contra els danys de la fauna cinegètica i revisar la normativa de les ZEPA. Les protestes es faran els divendres i diumenges a la C14 a Tàrrega i a la C12 a Maials, alternant els dos punts. La primera concentració serà aquest mateix divendres a Tàrrega. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes que operava sota demanda per a diferents grups delinqüencials. La investigació ha acabat amb 9 detinguts i la intervenció de més de 40 armes de foc, un llançacoets, 4 escopetes, 2 revòlvers i prop d'un miler de projectils. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, a l'altura d'Olèrdola, hi ha un carril tallat en sentit nord. També hi ha un altre carril tallat, en aquest cas a la 2, a Cornellà de Llobregat, en direcció Lleida, a la C16 a Bagà, en sentit Puigcerdà. I a més es manté el pas alternatiu per avaries a la GI 550 Arbúcies i també a la Nacional 260 a Besalú. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara, afectacions a l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, que continua tallada, i també retards a l'R2 Sud i l'R4.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
2: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals, Marc Pijuan.
4: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
5: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
4: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen a desviar el trànsit, això sí, i a tallar la via per la nit, de dilluns a dijous, en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
4: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la somalia Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys.
4: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
0: Els esports, Toni Castro, Alexander Sekulić, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
6: El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulić, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
0: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns núvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la coordinació José Gallardo. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució de les inversions per part de l'Estat a Catalunya és un problema i anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions. Però els juntaires prefereixen fer front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents. Tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
2: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport aquest instrument, Consorci d'Inversions.
8: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
9: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
2: Però hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots, clar que sí. Dins del marc de convivència hi ha un respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
8: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
1: Notícies en xarxa.
0: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
4: En el marc d'aquesta operació, la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
5: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
4: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: I encara més operacions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Osca i ha detingut 19 persones, dues de les quals a Catalunya.
4: L'operatiu ha inclòs 8 entrades i escorcolls simultanis a domicilis de les províncies d'Osca, Lleida i Barcelona, en concret a la comarca del Segrià i a Premià de Mar, al Maresme. S'han decomissat 1,7 quilos de cocaïna, 44 de xix i 5 quilos de cabdells de marihuana, entre d'altres substàncies.
0: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
4: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
10: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
4: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
0: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans a l'Avinguda Diagonal per tal d'agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, en el tram de Maria Cristina, a zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el nombre d'usuaris. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de 2 autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
12: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no?, algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre, doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
11: Els canvis a la Diagonal són els primers que Govern i Ajuntament faran també als altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
0: No deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
14: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
13: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
15: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
13: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
0: Encara en relació al món del vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels passats mesos i també el posterior inici d'un estiu calorós han beneficiat a aquesta situació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
16: Aquesta matinada Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
17: Al final aquest any ha sigut un any que en general podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
16: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramont, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
0: I atenció si heu de circular aquest cap de setmana perquè hi ha convocada una nova mobilització dels pagesos de les comarques de Lleida. Ho fan per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica. També reclamen un replantejament de la normativa de les zones especials de protecció d'aus. Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
18: Així ho han explicat representants de diferents organitzacions agràries aquest dimecres al matí des de Guimerà, concretament des de la zona zero de l'incendi que fa aproximadament 15 dies va cremar 409 hectàrees de superfície agrícola i forestal. Segons els pagesos, les mesures acordades fins ara, en el cas de la fauna cinegètica, no són eficients, per això tornen a alçar la veu contra l'administració a qui exigeixen solucions immediates per uns problemes que consideren de país, tal com explica Mara Aritza, representant del Gremi de la Pagesia Catalana.
19: El que hem d'entendre és que el tema de la fauna cinegètica i la cepa són problemes de país. El que ens està comportant són accidents de trànsit, sobretot amb jabalís i amb cabirols, problemes als cultius, sobretot amb el tema del conill, i molts problemes amb incendis amb el tema de les cepes. El que s'està fent és que, degut a aquests problemes, s'estan abandonant les finques i estem tenint molts més problemes a nivell de país.
18: Les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 del vespre i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Tàrrega i la C12 a Maials.
0: Un altre problema que hi ha sobre la taula per part de la pagesia i que els incendis dels últims dies han fet més evident és la gestió forestal. Des del sector asseguren que els grans focs es podrien limitar amb una millor gestió del territori i reclamen més suport per mantenir viu el món rural. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
20: Després d'anys sense una gestió activa, molts espais forestals acumulen una gran quantitat de vegetació, fet que facilita la propagació del foc i dificulta les tasques d'extinció. Valentí Roger, ramader a Can Roger.
21: Estan tan bruts de la pròpia fauna i del propi sotabosc que s'ha fet tan gran que no es poden parar. I l'única manera és acabar amb el combustible del bosc. I això s'aconsegueix havent-hi camps de conreu entremig. És l'única manera que els bombers aconsegueixen parar el foc.
20: Des de la pagesia insisteixen que la prevenció dels grans incendis passa per una gestió activa del territori. Asseguren que mantenir viu el sector agrari i apostar pel consum de producte local i de proximitat és una inversió que a llarg termini també contribueix a reduir el risc de grans focs a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut d'un quart de tres, anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta. Està tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
22: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
23: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i per tant ara mateix indignes. I jo des del primer dia quan ho vaig veure vaig pensar això ho hem d'arreglar, encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
22: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
0: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa després d'un any d'obres de rehabilitació integral. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta amb Ràdio Municipal de Terrassa. Enric Ventura.
24: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que per motius d'aforament sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
25: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana i per tant doncs, volem fer per tot l'altre, com es diu, no? En castellà.
24: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana. També la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista com a forma d'homenatge i de comiat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
26: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983 la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
27: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent, no? Un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no? Que són enteses per tothom, no?
26: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
2: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
26: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
0: El president Salvador Illa també ha tingut un record per a Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per l'autor.
3: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
4: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el seu compromís amb la llengua.
5: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
4: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions.
0: A Vic també hi ha hagut un record per Josep Vallverdú en la presentació de la primera edició de Canalla, un festival al voltant del llibre infantil i juvenil, del qual Vallverdú en va ser mestre. La fira promocionarà les llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors de l'àmbit de la il·lustració. El nou FM, Caralta Àries.
6: La primera edició d'aquest esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil se celebrarà del 23 al 25 d'octubre en diferents espais de Vic i comptarà amb 60 activitats. Tot plegat reunirà editorials, llibreries, autors, centres educatius i professionals del sector. Bet Piella és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic.
7: Gran efemèride amb vocació de país. 11 espais, 60 activitats, 7 exposicions, 51 segells editorials. Les llibreries de Vic, totes implicades, amb 9 estants que tindran, 27 il·lustradors que estaran amb 10 parades, 80 il·lustradors de tota Catalunya que vindran a exposar en el Museu Imaginari.
6: Des de la presentació de la programació del Festival Canalla, s'ha volgut retre un record sincer a Josep Vallverdú, que ens va deixar ahir els 103 anys.

0: Tots haguem de lamentar abans de la informació esportiva, perquè també el món de la música en català està avui de dol per la mort de Joan Roca, baixista del grup Antònia Font. Ha mort als 53 anys després d'una malaltia.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Katiuskas o el recent Un Minut, Estragoscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: Bon dia, Marta. L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins del 2028. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant els darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i la selecció eslovena, càrrec que encara manté i que, per tant, compaginarà amb el d'entrenador del Barça. Encara en bàsquet, el Kitzanas Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau Francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
3: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco, y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
2: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany provinent del Borussia Dortmund fa dies que s'entrena en solitari a la Ciutat Esportiva. I a segona divisió, el Girona juga avui a les 8 el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot. Encara en futbol, el Barça femení ha presentat ara fa uns minuts la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc, amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada. Un Reus que ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador, Edu Albàcar, explica l'objectiu.
4: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona disputant un playoff. El treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir algo i com a mínim igualar-lo, i a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
2: I Marta, per acabar, un apunt de waterpolo. La selecció espanyola femenina ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney, Austràlia. L'equip de Jordi Valls s'ha endut la victòria amb un gol de la jugadora del Sabadell, Irene González, i jugarà la semifinal contra Rússia. La selecció masculina debuta demà al matí a 2:15, també contra Austràlia, els anfitrions.
0: Gràcies, Toni Castro. Grans notícies per a totes dues seleccions. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però de seguida tornem amb més informació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos com un granissat o una mousse.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances, amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
7: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
8: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
6: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. Marc Pijuan.
9: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
10: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat.
6: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
9: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en el tram afectat.
6: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
9: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
6: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys.
9: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
6: En esports, Toni Castro, Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
11: L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulić, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
6: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
6: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 3 minuts de 2:15.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució d'inversions a Catalunya per part del govern espanyol és un problema i anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per tal de solucionar-lo. Però els juntaires prefereixen fer un front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès també amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents, tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
8: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
7: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
14: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
15: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
7: Però n'hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots. Clar que sí, dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
14: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
13: Notícies en xarxa.
6: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec, s'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'ha dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
9: I en el marc d'aquesta operació, la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de 4 Entrecamins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
10: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és

0: investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt en el tram comprès entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
0: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
2: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
0: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
1: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans de la Diagonal per agilitzar el servei i també reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, doncs, en el tram de Maria Cristina a zona universitària s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències de la xarxa ferroviària, aquest transport públic ha augmentat exponencialment els darrers mesos. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. En hora punta, cada minut, tres autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de dos autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
4: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no?, algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
3: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
1: I no deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
6: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al front d'un negoci familiar.
5: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
7: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
5: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
1: Encara en relació al vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. La causa, les pluges quantioses d'aquests mesos previs i també el posterior inici d'un estiu calorós. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
8: Aquesta matinada Gramona ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramona, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
9: Al final aquest any ha sigut un any que en general podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat

0: que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
1: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
2: A Mollet del Vallès, la plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures. Sota el lema Conservem els horts de Can Filosa, volen reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural, tot plegat arran del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
3: L'Ajuntament de Mollet del Vallès vol crear un aparcament amb capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys de titularitat municipal situats davant de la comissaria de la policia municipal. I ara la plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin aquests terrenys.
4: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament, no? Vull dir que aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
3: Segons diuen, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada de 2.100 metres quadrats amb només 4 escusells i 14 arbres ornamentals de nova plantació.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Gairebé 3:15 anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta, tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
6: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
7: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i per tant ara mateix indignes. I jo des del primer dia quan ho vaig veure vaig pensar això ho hem d'arreglar, encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
6: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
2: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa, després d'un any d'obres de rehabilitació integral que han costat 1.800.000 euros. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta. Atenció, Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
8: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que per motius d'aforament sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027 la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
9: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana i per tant doncs volem fer per tot l'alt, com es diu, no?, en castellà.
8: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
2: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana, així com la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983 la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paencap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
11: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
10: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
12: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
10: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
2: El president Salvador Illa també ha reivindicat Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per a l'autor.
13: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
14: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el compromís amb la llengua.
15: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
14: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions. Per cert, que la comissària de l'any del centenari de Josep Vallverdú ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran properament.
2: La Fira Mediterrània de Manresa escalfa ja motors per a la 29a edició, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. La capital del Bages acollirà desenes de propostes artístiques en un any on el gran focus estarà posat en la participació ciutadana, reforçant els espais per poder cantar i ballar. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
16: El certamen s'inaugurarà el dijous 15 d'octubre amb l'espectacle Terra de Guapes de la cantant valenciana Sandra Montfort. El gran objectiu d'enguany és fomentar que el públic s'involucri de ple en la festa i per això s'han adaptat i traslladat espais clau per tota la ciutat. A més, el festival també manté la seva aposta ferma per la creació jove i emergent. El director artístic de la Fira, Jordi Foses, explica els motius d'aquesta aposta.
17: Aquest any parlem de Fira Participativa amb la voluntat d'estimular una participació activa a la cultura popular i també cantar, ballar, tocar, no? En aquesta idea que professionals, programadors que busquen concerts i espectacles a la Fira també es puguin emportar als seus municipis idees, contextos de participació ciutadana.
16: La Fira Mediterrània de Manresa comptarà enguany amb un pressupost d'1.400.000 euros finançats principalment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.
2: Fira Mediterrània de Manresa, que engegarà el mes d'octubre, però el que ja tenim aquí és la 23a edició del Festival Arenys de Contes. Aquesta nit engega amb sessions cada dimecres a la nit fins al 26 d'agost. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano, amb la Casa de les Mil Portes. Ràdio Arenys, Emma Roig.
18: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
19: I realment està molt fidelitzat perquè la gent ja sospira i moltes cares repeteixen, cosa que ens honora, ens fa molta il·lusió.
18: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja situada a la Picor.

escoltem Antònia Font, perquè el món de la música en català està de dol per la mort de Joan Roca, baixista de la banda, ha mort als 53 anys després d'una malaltia.

0: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pau i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscà, Focatiuscas o el recent Un Minut, Estraboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
1: Li falta una capa de mel, li falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel.
2: I arriben els esports. Amb en Toni Castro, bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028. Per tant, dues temporades. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant aquests darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i també la selecció eslovena, un càrrec que encara manté i que compaginarà amb el d'entrenador del Barça. D'altra banda, el Quitzenàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitja punta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
4: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
3: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany, provinent del Borussia Dortmund, fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segon, el Girona juga a les 8 del vespre el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot, a la capital de la Garrotxa. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà al Barça potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. Més futbol, a la segona federació, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada al Reus, ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador Edu Albacar explica l'objectiu.
5: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un playoff. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
3: Dos apunts per acabar els esports. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney. Jugarà la semifinal contra Rússia i Marta en handbol. El Barça ja coneix els rivals de la fase de grups del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega jugarà contra el Montada marroquí, el Pineiros brasiler i el vencedor de Los Angeles Zamalek.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Com sempre, bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa admet que la manca d'inversions a l'estat de Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al consorci d'inversions per poder solucionar-ho. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front com a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president i la diputada de Junts, Mònica Sales. Els escoltem tots dos.
2: Ja no és només una asfíxia meditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
3: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
1: I desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'ha localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. S'han detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes a foc sota demanda a diferents entorns. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des de 2009 per homicidi. Més temes. En marxa el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó. Els treballs entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en aquest tram que ha quedat afectat. I la cultura i literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Va morir ahir. El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions. Avui hem sabut que el seu llegat no s'acaba aquí. L'escriptor ha deixat un parell de títols inèdits i un tercer volum que, segons diuen els seus editors, té anotacions i intentaran acabar. La calor continua sent notícia aquests dies. A la tarda poden créixer nuvolades al Pirineu i al Massís del Port, amb algun ruixat, això sí, amb fang, com hem vist els darrers dies. La calor continua sent molt intensa, en temperatures que poden fregar els 40 graus a Ponent. També es manté la xafogó al litoral i els avisos de calor nocturna a les properes nits, sobretot aquesta, important a les comarques del sud i a l'oest de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
4: And now for my next number, I'd like to return to the

0: per Josep Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui escoltarem la història de la música disco, Slave.

multitudinària formació d'Ohio creada el 1975 pel trombonista Floyd Miller i el trompetista Steve Washington.

no varen tenir gran èxit a les llistes, però els seus temes, com podeu comprovar, són de qualitat.

0: Soc en Toni Peret i us vull dir una cosa. Esteu escoltant un dels millors programes que mai s'han fet dels 80, Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado. Una salutació a tota l'audiència.
1: Un dels pares de la música electrònica ens arriba des de França. Ell és Jean-Michel Jarre. I això és Hockey Knox. I de la música electrònica anem a passar al reggae.

Diuen que equivocar-se i rectificar és de savis. He dit que això era reggae i això és soul. En què estava pensant jo? I és que estic buscant música de dos intèrprets que ens varen deixar l'estiu del 2021. Un que ens va deixar va ser Steve Anderson, que era un DJ remixador i que va ser un dels creadors del famós club de DJs DMC, Disco Mix Club. I el podem escoltar amb un dels temes clàssics del funk, la música de Sister Sledge, amb We Are Family, passat per la batedora de Steve Anderson.

0: tots els millors records, la millor música dels 80. No te la pots perdre. Cada setmana a Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado.
1: We Are Family, la música de Sister Slash, amb les mans de Steve Anderson, que ens va deixar l'estiu del 2021. I una altra que ens va deixar va ser la Maria Mendiola, de la formació Bàcara. Aquesta dona ens va deixar l'11 de setembre.

està sintonitzant Hot Dance 80, un programa en el que escoltem bàsicament música de finals dels 70 i començaments dels 80. I a finals dels 70 hi havia una formació que no era música disco, de música disco, però que sonava a les pistes de ball. Ells són els Status Quo.

I és que, com diem sempre, a les discoteques es començava amb música ambient, es feia la sessió, es punxaven lents, sobretot els diumenges, mitja hora de lents, en el que sorties amb el cubat a la mà i li deies una nena, vols ballar amb mi? I et deia sí o no. Si et deien que sí, tenies molta sort. I donava per escoltar, doncs, música com aquesta que estem escoltant dels Status Quo. I dels Status Quo ens anem cap a França amb Plastic Bertrand. Això és Sa Plan Pour Moi.

I seguim amb la música de David Paton, ara amb Isn't She Lovely. Escoltem en aquesta ocasió la versió de David Paton d'un tema d'un clàssic de Stevie Wonder.

Si ets nou, si ets nova a Hot Dance 80, sabràs que posem versions originals, versions com aquesta. I remix i es punxa de tot el que tingui a veure amb música que es feia als anys 80.

parlant ara amb Leo Sayer, When I Need You. I és que, com hem dit, a les sessions de discoteca es punxava el lens.

I d'una veu masculina anirem a escoltar una veu femenina que també va triomfar arreu. Estem parlant de Barbara Streisand. A Star Is Born ha nascut una estrella.

les sessions de discoteca, a una sessió de 3 hores, posant mitja hora de lents, nosaltres fem una pinzellada i canviem radicalment i ens anem a escoltar The Gibson Brothers. Cuba, quiero bailar la salsa. Un tema dels 70s que avui en dia encara el poden punxar tranquil·lament els DJs a les cabines, si poguessin punxar.

I és que Hot Dance 80 ens dona temps a escoltar una mica de tot. De la música de Gibson Brothers anirem a escoltar de dos productors, Comas Forum Simpson, una parella de compositors i artistes americans formada per Nicholas Ashford i Valerie Simpson. Encara que les seves composicions estan estretament lligades a la discogràfica Motown, el seu primer èxit com a compositors fou Let Go, Get Started, però els 90 varen triomfar i varen triomfar amb això. And for love's sake, each mistake, oh, you.

Un intèrpret en solitari com George McRae. Aquesta cançó la va editar el 1974, tot i que més tard s'han fet moltíssimes versions. Això és Rock You Baby. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida. La història de la música disco des de la pista central de Hot Dance 80, la millor música dance de la història.

Anem escoltant música a la pista central de Hot Dance 80 i un tema clàssic de George McRae. Anem a escoltar a Stacey Letishow, una intèrpret que va estar activa entre el 1979 i el 1989. Això és Jump to the Beat.

Stacy Letty Show, Jump to the Beat, 12 anys fent Hot Dance 80 i mira, és el primer cop que la punxem. Encara descobrim joies com aquesta. I seguim escoltant més històries. Aquesta sí, aquesta ja és coneguda.

Hot Dance 80 ens dediquem a punxar èxits dels 80s, però com heu pogut comprovar, també punxem coses que no són gaire conegudes i que tenen de tenir, doncs, el seu ressò per la ràdio. I seguim. Res, ens queden pocs minuts. I Can Stand the Rain és la música dels Eruption.

una cançó original del 1977. Fins i tot d'aquesta cançó ha fet una versió la Tina Turner el 1984. És que hi ha cançons que són originals i només les interpreta un intèrpret, o altres, doncs, són superversionades. Aquesta ha estat sempre original. És la música d'Evelyn Thomas i l'alta energia, High Energy.

I acabarem l'edició d'avui de Hot Dance 80 amb una cançó que s'anomena Falling i que es va editar el 1995 en un concert que es va dir La Noche de Presuntos Implicados i Randy Crawford. Per la meva part, res més. Serà fins a la propera. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un incendi de vegetació forestal al carrer Raval Bessons, a la Vall del Sol, a Cervelló, mobilitza a hores d'ara 17 dotacions terrestres dels bombers i 7 mitjans aeris. L'avís és de les 2 de la tarda. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament a les urbanitzacions Camp Paulet i les Rovires d'aquest municipi. Afecta unes 300 persones. Es recomana tancar portes i finestres. I el Ministeri de Sanitat i els consellers autonòmics s'han reunit avui al ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb l'agenda centrada en dos temes destacats: l'aprovació de nous criteris comuns per mesurar llistes d'espera i l'anàlisi de la tramitació de l'avantprojecte de l'Estatut Marc de Sanitat. Les comunitats han demanat al Ministeri l'ajornament de l'aprovació dels nous criteris pel recompte i mesurament de les llistes perquè en volen fer una anàlisi més rigorosa. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: No lo hemos podido aprobar porque las comunidades autónomas nos han pedido más tiempo, estamos de acuerdo, les daremos más tiempo. En septiembre creemos que todo esto que ya está consensuada, insisto, con sus equipos técnicos, podamos aprobarlo para que podamos reiniciar un nuevo Real Decreto que le dé transparencia y trazabilidad a las listas de espera que son de gestión y de competencia de las comunidades autónomas. Pero necesitamos saber, porque no es lo mismo saber cuánto espera una variz que cuánto espera un cáncer.
1: I Sumar ha anunciat un acord amb el PSOE per incloure una nova pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer al decret d'habitatge que prepara el govern espanyol. La podran sol·licitar els llogaters, els contractes dels quals vencin el 30 de juny de 2028, un fet que amplia gairebé en 1 milió de persones les potencials beneficiàries. El text inclou altres punts com la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions per posar fi, diuen, a l'ús fraudulent que se'n fa des del Ministeri d'Habitatge, indicant que el decret incorporarà altres propostes i s'haurà de votar, evidentment, al Congrés. I aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels mesos previs i el posterior inici d'aquest estiu calorós han beneficiat la situació. A Gramona han començat a recollir el Chardonnay i continuarà els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han d'acollir sempre de manera més primerenca en aquesta verema. I parlem d'esports amb nom propi, Aleksandr Sekulić, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ocupar la banqueta fins al 2028. Arriba després de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai i de debutar com a entrenador a l'Euroliga. Més notícies en xarxa d'aquí una hora.
0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.
4: Recuperant temes i cançons que havien estat grans èxits, com aquesta de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

d'origen irlandès i italià és Laura Branigan. Te'n recordes aquest Gloria? Doncs així el recuperem per tu a la sintonia del 107.3 de Ràdio Vilafant. Gràcies per continuar al nostre costat i compartir música del record com aquesta.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Peça en viu i en directe recuperant a Miguel Ríos i aquell any 2000.
3: Saps aquell lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
6: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
7: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
9: Si tu ja no me quieres ver, no lo sé, pero él lo debe ser.
8: La ràdio que ens uneix.
10: No sé a dónde voy, no es real.
11: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Va debutar només amb 16 anys com a membre de Take That, Robbie Williams.

Missing You, ai, quan et trobo a faltar, eh? I l'hem trobat a faltar, també, amb cançons com aquestes, de John White. Segurament, tu també recordaves aquest gran èxit, aquesta gran peça musical.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És el What You Made Of de Lucy Silvas i en francès Memsi.

0: 107.3 FM.
1: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
2: Dintre de les peces d'èxit que t'estem remenant i buscant pels calaixos de la nostra emissora, no podíem deixar de costat un èxit tan important com aquesta veritat, aquest True de Spandau Ballet.

Un dels grans temes musicals, en tenen moltíssims, però aquesta possiblement és una de les millors cançons de Spandau Ballet. Aquí recuperàvem a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com sempre, aquest gran tema musical, True, una veritat com una casa, que no ens cansem d'escoltar.

La seva música va arribar sobretot a la dècada dels 70 i 80. Amb cançons com aquest, You're So Vine. Estem parlant de Carly Simon, una de les grans veus, sense cap mena de dubte, del món de la música.

0: 107.3 FM.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Aquesta per dedicar-li a algun amiguet teu. Una peça de Louis Armstrong. Sí, aquell clàssic del Just a Gigolo.

0: l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta't en un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 euros al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: 107.3 FM.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Comença suau, però després agafa embranzida aquesta peça de Amy Stewart, Light My Fire.

0: 107.3 FM.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: És un camí sense fi i ens el proposen els Time Bandits, Andrew Watt.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La Comissió Europea afirma que correspon al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que recordem va avalar la llei d'amnistia. Un portaveu de l'executiu comunitari ha confirmat que a Brussel·les ha rebut la denúncia presentada per l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, contra Espanya per no aplicar la llei. Tot i això, ha evitat pronunciar-se sobre el contingut de la demanda. Ara, Brussel·les examinarà, diu, la denúncia abans de prendre una decisió tal i com estableix el procediment. I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades, diu, a reduir les llistes d'espera en dependència i discapacitat, a agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats.
2: En aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns quan governaven ara es queixen molt, però no la van reformar.
1: I estabilitzar l'incendi de vegetació forestal a Cervelló, que ha obligat a confinar dues urbanitzacions al municipi amb unes 300 persones, a hores d'ara mobilitza 8 dotacions terrestres dels bombers i 2 mitjans aeris. La cua, segons els bombers, ha quedat ancorada a la carretera al flanc dret en un camp d'oliveres i l'esquerra amb la línia d'aigua. I els Mossos han detingut un home que presumptament va agredir violentament a dues persones a l'estació de metro de Passeig de Gràcia el passat 12 de juliol. Les imatges de l'agressió es van fer virals a les xarxes. Entre elles es pot veure com el detingut colpeja amb duresa un home i una dona de 72 i 68 anys respectivament. Tots dos van patir lesions menys lleu, tot i que en el cas de la dona cal esmentar que té la mandíbula trencada i podria haver de passar pel quiròfan. I parlem de la plataforma Salvem el Calderí, que ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures sota el lema Conservem els horts de Can Filosa per reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural de Mollet del Vallès davant el projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. L'Ajuntament fa unes setmanes va anunciar la creació d'aquest aparcament en capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys situats davant de la comissaria de policia municipal. La plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Una peça que si la recordes vol dir que tens uns anys, tens una edat. Això cantava MC Michael amb This Is Win i ara el Holiday Rap.

vols preguntar com es diu aquest tema? Doncs fàcil, el Holiday Rap. Una peça de MC Michael G i Digi Swin que es va fer molt popular, famosa als 80 i pico, L'hem volgut recuperar també aquí a la sintonia de la teva ràdio. I com dèiem, si la recordes, és que tens uns anys.

me'n recordo d'aquelles cançons que arribaven de la mà de Seguridad Social des de València. I cançons com aquesta, Quiero tener tu presencia. Canten majoritàriament en castellà, tot i que també té algun tema en valencià, eh? Seguridad Social, som-hi, compartim.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: 107.3 FM.
6: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
7: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
6: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
7: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
6: Ajuntament de Vilafant.

promise myself. Aquesta segur que la recordes, bona peça de Nick Cayman, I promise myself. Un altre dels temes d'èxit que recuperem a la FM.

El seu treball musical de Nick Kamen, I Present Myself, que sonava així, o aquesta peça moguda dinàmica de Jennifer López, Let's Get Loud.

0: loco en la calle.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Així començava sonant una de les peces més importants i més exitoses d'aquesta formació de rock dels Estats Units, formada el 76 a Los Angeles. Una cançó dedicada a Àfrica. Així la recordem i així la recuperem per tu.

0: 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Aquestes d'aquelles peces que no es poden oblidar mai. Color Me Bad va fer popular aquest I Wanna Sex You Up.

0: Formació Estema Musical havien estat un èxit, una formació que va sortir també des del Rhythm and Blues. Color Me Bad es va formar l'any 1985 a Oklahoma City i encara triomfen arreu del món. I Wanna Sex You Up és un dels millors èxits de Color Me Bad.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te lo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix. Ya todo.

0: tropical que ens feia Belinda Carlisle a la dècada dels 80 amb aquest Heaven is a place on earth.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Són ells, són Los Rodríguez i Coque Malla. Mucho mejor. Cançons de sempre. Cançons que són un èxit.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Cançons com Como hablar, Te necesito, Sin ti no soy nada, Días de verano, El universo sobre mí, amb Amaral.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Murder on the Dance Floor és un èxit, una peça de l'àlbum Red My Lips de Sophie Ellis Bextor.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Molt bona tarda a tothom. Estem en directe des de Ràdio Vilafant per transmetre aquesta sessió plenària de l'Ajuntament de Vilafant, doncs, que està a punt de començar. Són ara mateix escassos segons, en punt, les 6 ara mateix, 22 de juliol, i una sessió que us emetem a través d'en directe de la ràdio.
1: Molt bona tarda i benvinguts. Comencem aquest ple avui dimecres 22 de juliol, excepcionalment doncs, a les 6 de la tarda. Donem la benvinguda als oients i també en directe per vídeo, que ens podreu veure en l'enllaç de, amb l'enllaç sessions.vilafant.cat, ja que aquesta, en aquest ple doncs, hem posat en marxa les videoactes que tant eren esperades per tots nosaltres. També voldria excusar la regidora, l'Antònia Tubau, que avui no hi és present en aquesta sessió de ple. Començaríem per l'ordre del dia, que seria l'aprovació de l'acta celebrada el dia 20 de maig del 2026. La donaríem per aprovada? Sí?
2: Aprovada per unanimitat.
1: Moltes gràcies. El segon punt de l'ordre del dia seria la informació dels decrets d'alcaldia, que anirien del 317 al 507. El tercer punt de l'ordre del dia seria donar comptes dels decrets d'alcaldia de les delegacions. En aquest tercer punt us diré els tres punts, tot seguit, ja que tots tres són aquesta delegació. El primer punt seria donar compte del decret d'alcaldia de la delegació exclusiva a la celebració de matrimoni al regidor Víctor Grau Moreno el dia 26 de juny del 2026. En segon punt seria donar compte del decret de l'alcaldia de la delegació de funcions per a la celebració del matrimoni en el regidor Sergi Palomeres Ferran el dia 26 de juliol del 2026. I el tercer seria donar compte del decret d'alcaldia de la delegació exclusiva per la celebració del matrimoni civil del regidor Víctor Grau Moreno, que serà el proper dia 1 d'agost del 2026. Una vegada doncs, donat compte d'aquestes delegacions, el quart punt seria donar compte del decret d'alcaldia per la modificació del cartipàs municipal. Bé, aquest punt de l'ordre del dia seria... us poso també antecedents, primer de tot, en data 15 de juny del 2026 l'alcaldessa va dictar el decret d'alcaldia número 2026 decret barra 422 per la modificació parcial del cartipàs del cartipàs municipal, perdó. Segons els fonaments de drets i per tot l'exposat en la proposta de la comissió informativa que dictamina el següent. Donar compte del decret d'alcaldia, el número 422 del dia 15 de juny del 2026, que es transcriu a continuació. Els antecedents són que el 22 de juny del 2023 l'alcaldessa va dictar el decret número 525 del 2023, on es resolia el punt segon el nomenament del tinent alcalde dels regidors i regidores dels següents. Com a primer tinent alcalde, Francesc Gaspar López, com a segon tinent alcalde, la senyora Rebeca López Lozada, tercer tinent alcalde, el senyor Víctor Grau Moreno, quart tinent alcalde, la senyora Dolors Caballero Roig. Correspondrà als tinents alcaldes substituir per ordre del seu nomenament a l'alcaldessa en la totalitat de les seves funcions en cas d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per l'exercici de les seves funcions, així com els supòsits de vacant de l'alcaldia. En sessió extraordinària del ple municipal celebrada el 27 de juny del 2023 es va donar compte de l'esmenat decret d'alcaldia que es va publicar en el BOP número 157 del 14 d'agost del 2027 l'edicte sobre la formació del cartipàs municipal. El 17 de juny del 2024 l'alcaldessa amb decret 2024/431 resolia el punt següent nomenant el tinent alcalde i els regidors següents. Primera tinent alcalde, senyora Rebeca López Lozada, segon tinent alcalde, senyor Francesc Gaspar López, tercer tinent alcalde, senyor Víctor Grau Moreno, quart tinent alcalde, la senyora Dolors Caballero Roig. L'equip de govern va acordar entre els diferents membres que havien passat 2 anys de la legislatura i hi havia un canvi de tinents d'alcaldies. Vistos els drets de fonament, resol, primer, revocar parcialment el punt segon del decret d'alcaldia número 2024/431 del 17 de juny, pel qual es nomenen els tinents d'alcaldia. Segon, nomenar tinent d'alcalde els següents regidors i regidores i per l'ordre indicat. Primer tinent alcalde, el senyor Francesc Gaspar López. Segon tinent alcalde, la senyora Rebeca López Losada. Tercer tinent alcalde, el senyor Víctor Grau Moreno. I com a quart tinent alcalde, la senyora Dolors Caballero Roig. Per tant, correspondrà als tinents d'alcalde substituir per ordre del seu nomenament a l'alcaldessa a la totalitat de les funcions en cas d'absència, malaltia o impediment que la impossibiliti l'exercici de les seves funcions, així com els supòsits vacants de l'alcaldia. Tercer, notificar la present resolució als tinents alcaldes de la corporació, en els quals, d'acord amb l'article 89 del ROM, el nomenament d'un regidor com a tinent alcalde requerirà de la seva acceptació, la qual s'entendrà feta tàcitament si en el termini de 3 dies hàbils i des de la notificació del nomenament el regidor o regidora no presenta a l'alcaldia cap renúncia de forma expressa. I en quart, donar en compte a la present resolució del proper ple de l'Ajuntament, que és el d'avui, i en cinquè, publicar la present resolució segons l'acord el del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, i aprovat pel Real Decret 25/68 del 1986 del 28 de novembre del BOP de Girona, sense perjudici que els nomenaments siguin efectius des del dia següent a la signatura d'aquesta resolució. Bé, doncs com us hem explicat, doncs ara en aquest últim any hi ha hagut un canvi de primer tinent alcalde, en aquest cas el senyor Francesc Gaspar com a primer tinent alcalde i com a segona tinent alcalde la senyora Rebeca López Losada. Moltes gràcies. El quart punt de l'ordre del dia, el cinquè punt de l'ordre del dia seria la informació d'alcaldia, i en aquí doncs informaríem que aquest divendres dia 24 a les 21 hores, és a dir a les 9, es celebrarà la cantada de veneres a la plaça de les Hores. També a l'entitat Clau de Sol farà el ron cremat per tots els assistents. El divendres 31 de juliol a les 10, a les 22 hores, a la pista del Parc de les Mèlies hi haurà l'espectacle dels mariachis. Les novenes jornades lúdiques a càrrec d'oci o ficció seran el dissabte i diumenge 25 i 26 en el Centre Cívic de les Mèlies, amb horaris del dissabte de 10 a 2 i de 4 a 8, i el diumenge de 10 a 9. També informar que la proclamació de l'Hereu i la Pubilla es proclamaran durant la Festa Major de Sant Cebrià, que es celebrarà el cap de setmana del 18, 19 i 20 de setembre. També agrair la participació, la col·laboració amb la Festa del Carme, donant les gràcies a les entitats i a l'equip de treballadors que han fet possible que hagi estat tot un èxit. Hem demanat la subvenció del pla de xoc de les instal·lacions esportives de la Generalitat, que anirà destinada a l'educació i tancament parcial de l'espai de l'Àgora, i està previst que s'executin a finals d'aquest any. Amb la subvenció de la Diputació rebuda per la millora d'habitatges, hem millorat l'habitatge de l'emergència social cedit en el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. També hem sol·licitat la línia d'ajut de Pla d'Actualitza Escoles, conegut com RAM, Reforma, Ampliació i Millora, de la Generalitat per la millora dels nostres centres educatius de primària, de l'Escola del Sol i Vent i de l'Escola de les Mèlies, en el qual ens hem posat en contacte doncs, tant amb les direccions com amb l'equip tècnic per introduir aquestes millores. També informar que el projecte de remodelació de la Solana, que té com a objectius crear un parc atractiu i resilient davant el canvi climàtic, la sequera extrema, crear un parc més verd, accessible per a tothom, preparat per la sequera, amb més ombres i materials sostenibles i connectant amb l'entorn i amb jocs inclusius, que es realitzarà en diverses fases. En aquesta primera fase, que ja han començat recentment, es basa en el moviment de terres, drenatges i reducció de l'erosió que es facilitarà amb les instal·lacions de gavions. També hi haurà tres terrasses esglaonades amb paviments de formigó perquè sigui una zona accessible per a tots. Per tal que es mantingui la humitat i evitar l'erosió, es crearan uns pous de graves. En aquesta fase també es renovarà la il·luminació i la font d'aigua. I la previsió de finalització d'aquesta fase serà a finals de setembre o octubre. Tant la segona fase com en principi la segona fase serà doncs, la plantació i la redistribució dels arbres que ja tenim, i en una tercera fase seria doncs, ja el, incloure els jocs inclusius, i la fase d'aparcament vindrà amb una posterior. Tot això, si podem doncs, obtenir més línies d'ajut i de subvencions, que hi ha alguna que estem pendents, doncs, aquestes fases anirien doncs, més ràpid. També hi ha la renovació de la xarxa d'aigua del carrer de Llers, que ja està quasi acabat, adquisició de mobiliari dels centres cívics, també informar que dins de les actuacions d'inversió de la millora del pavelló ja tenim acabat el tancament de la recepció per tal de millorar la funcionalitat de la recepció del pavelló, i que estem treballant doncs, per la resta de les millores. Moltes gràcies. El següent punt del... també, com sabeu, a la Festa del Carme hi va haver-hi doncs, el mullet. Llavors sí que li demanaré a la regidora, la Rebeca López, en aquest punt, que ens digui la quantitat, perquè fins a última hora no l'hem pogut tenir. Li dono la paraula. Sí.
3: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, com tothom sap, el 19 de juliol, dintre de la Festa del Carme, es va donar l'activitat del mullet per l'esclerosi múltiple, una activitat que tenia la funció de visualitzar aquesta malaltia, de fomentar una recollida econòmica de la voluntat dels veïns i veïnes de Vilafant, perquè aquesta fundació que treballa i vetlla per millorar les condicions de vida d'aquestes persones que pateixen aquesta malaltia, doncs pugui continuar treballant. Pensem que és molt important des del govern, i estic segura que la resta de regidors també, que dintre de les festes es puguin fer actes solidaris que serveixin també per la millora de la vida d'altres persones. En aquest cas, s'han recollit a Vilafant 845 euros, que pensem que és una quantia força bona. Els bízums s'han recollit mitjançant bízums el número que ens van assignar 03128, també amb la venda de material del mullet per l'esclerosi múltiple a la piscina, i també amb els tíquets comprats per entrar a la piscina el dia que vam fer aquesta celebració, que va ser el 19 de juliol a la piscina. Més de 30 piscines han fet el mullet per l'esclerosi múltiple, i la Fundació ens ha fet arribar que Vilafant ha sigut en el rànquing de piscines el número 5 que més ha recollit. Vull dir que estem orgullosos de que el poble ens hagi donat aquesta confiança amb aquesta activitat i que s'hagi pogut recaudar això. L'any passat recordem que van ser 462 euros, que va ser la primera vegada que es va fer aquesta activitat, i hem passat a 845. Vull dir que estem molt contents, i moltes gràcies a tots els veïns.
1: Molt bé, moltes gràcies. Doncs agrair doncs, aquesta participació que hi ha hagut doncs, amb tots els vilafantencs, vilafantenques, i la resta doncs, de gent que hi ha participat. Ara sí, doncs, seguim l'ordre del dia. Seria el punt 6è, que seria donar compte general de l'exercici 2025, i li dono la paraula al senyor Grau. Endavant.
4: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt bona tarda a tots i a totes que ens acompanyeu a la sala de plens, els que ens escolteu per Ràdio Vilafant, i avui els que ens seguiu en directe per aquesta nova plataforma, que també permet apropar una mica més l'Ajuntament a tots els veïns i veïnes de Vilafant. La qual cosa sempre és positiu. Començaríem doncs, amb aquest punt de l'àrea econòmica. Seria el compte general de l'Ajuntament de Vilafant per l'exercici del 2025. Com saben, això ja es va passar per la Comissió Especial de Comptes, i això el que fa essencialment és una fotografia comptable de com queda i com es tanca l'Ajuntament en l'any 2025 comptablement parlant. Com s'ha executat el pressupost, quins ingressos i despeses s'han reconegut definitivament i quina és la situació de la tresoreria i en quin nivell es troba l'economia municipal. També és important recordar que en aquest tràmit és necessari perquè aquestes comptes es puguin fiscalitzar i es puguin enviar també a ens superiors, i per tant doncs, informar favorable d'aquest compte general realment no implica un component, sí que hi ha un component polític, però evidentment el que fa és aprovar doncs, tota la radiografia de com queda econòmicament l'any 2025 pel que fa doncs, a la comptabilitat municipal. Com saben, i vam explicar a la Comissió Especial de Comptes, consta de diferents apartats, tenim diferents ítems com és el balanç, el compte de resultat econòmic patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, la liquidació de pressupost, la memòria i la documentació de tresoreria i conciliació bancària. De tot això, m'agradaria destacar alguns punts que crec que són importants per entendre com han quedat i quines són aquestes magnituds principals del tancament. Primer, doncs, diré que es va informar favorablement d'aquest compte general el 19 de juny de 2026 amb aquesta Comissió Especial de Comptes i passaríem a explicar aquests punts. El primer seria el resultat pressupostari positiu. En aquest cas, el resultat pressupostari és positiu amb 616.984,40 €. Una vegada incorporats els ajustos corresponents als crèdits finançats en romanent i a les desviacions de finançament, el resultat pressupostari ajustat seria de 982.122,96. Aquest resultat reflecteix doncs, aquesta capacitat de finançament que s'ha generat durant l'exercici. Cal precisar que en aquest punt no s'equival concretament a diners que quedin lliures ni que quedin disponibles a la Caixa, sinó que són diners que poden estar afectats o vinculats a projectes que es traspassen a anys propers, compromisos de despesa que també es traslladen d'un any a altre i per tant diríem que són finançaments afectats en una part. Com a segon punt destacaríem les operacions ordinàries que generen estalvi. Els ingressos corresponents s'han situat aproximadament en 6,7 milions d'euros, mentre que la despesa corrent és de 5,3 milions d'euros. Per tant, aquest estalvi brut pressupostari és de 1.421.848. Un cop més, doncs, vull recordar això, no? Que aquestes xifres que ara semblen tan grans i que sembla que tinguem totes aquestes aquests diners, diguéssim, a la Caixa disponibles, no és que puguem utilitzar-los, sinó que en molta mesura estan afectats per tot això, per contractes que s'han traslladat anys propers o per ingressos que hem tingut i que van compromesos a inversions i a projectes que s'estan fent aquest any i que es van ingressar l'any passat. Per tant, hi ha aquest flux de diners que passa d'un any a altre i que dona aquest resultat pressupostari que, en tot cas, és positiu, que diguéssim és la xifra que ens interessaria. Pel que fa a la tresoreria, en aquest cas hem tingut una millora significativa. L'Ajuntament va iniciar l'exercici amb 727.279 € d'efectiu i el va tancar amb 1.417.108,99 €. Un cop més per això, perquè tenim doncs, aquests ingressos que ja han arribat i que en molta mesura van compromesos a altres projectes que s'han anat executant els mesos següents de quan es va tancar aquest compte general. Si seguim explicant en aquest cas els punts que destacaríem, per quart lloc tindríem la reducció de la càrrega financera. L'any 2025 es va amortitzar préstec per un import de 282.683,24 €, que això fa que hàgim descarregat la pressió, la càrrega, diguéssim, de préstecs que teníem a l'Ajuntament, que en tot cas era molt sanejada, teníem uns préstecs molt sanejats i encara ho complementem amb aquesta xifra que es va amortitzar amb el 2025. Per tant, doncs, la ràtio de general d'endeutament també disminueix del 0,15 al 0,14, fet que mostra doncs, un nivell passiu que permet a l'Ajuntament continuar endeutant-se quan sigui necessari, com hem fet també amb el pressupost del 2025 per continuar fent inversions per al municipi. Això representa, així com una dada interessant, una inversió de 107,92 € per habitant, que és una xifra que és lleugerament més positiva, diguéssim, superior a la de l'exercici interior. Per tant, doncs, amb tot aquest, diguéssim, amb tot aquest compte general, veiem que destaca aquest manteniment de la inversió, aquestes amortitzacions de deute i també aquest increment de la liquiditat, que seria una mica el que definiria el compte general del 2025. Per últim, doncs, augmentaria el que és el patrimoni municipal. Això s'entén amb aquests ingressos, el resultat d'aquests ingressos que hem tingut, que són de 300... el patrimoni net de l'Ajuntament augmenta amb 339.888,99 € durant l'exercici i provenen de diferents ítems que també s'explicava doncs, amb aquesta memòria del compte general. També cal destacar que l'autonomia fiscal es situa en un 59,19% davant del 50,82% de l'exercici anterior. Això significa que no depenem tant dels ingressos exteriors o externs que venien d'altres administracions i això té un avantatge que és que l'Estat, amb les seves aportacions a compte a l'Ajuntament, aquests diners que destina per finançar l'estructura de l'Ajuntament, s'ampliaran gràcies a que la nostra autonomia fiscal ha augmentat i per tant rebrem més recursos també de l'Estat amb els exercicis posteriors. Amb tot això doncs, veiem que aquestes dades globals són positives. El compte general ens assenyala doncs, que hi ha un bon funcionament de la comptabilitat municipal i podríem dir que hi ha dos ítems que també podríem destacar, que és l'augment del pes passiu corrent respecte del passiu al llarg de l'any passat, que això el que fa és que hi hagi un increment molt moderat i que estigui relacionat a l'evolució dels costos dels serveis. O sigui, hi ha hagut una mica més de despesa per habitant, que, com sabeu, doncs ha passat d'aquest 0,31 sobre 1, diguéssim, que seria un 31%, a 11,47. En aquest cas, les despeses han pujat. Com sabeu, cada any doncs, tot el que és el cost de l'IPC, el cost dels serveis, puja. És un increment moderat, està controlat i bé relacionat amb l'ampliació dels ingressos que hem tingut per totes les vies que té d'ingrés l'Ajuntament. Així que, com a resum, doncs, tindríem un tancament d'aquest compte general amb un resultat positiu. Hem generat estalvis en les operacions ordinàries, hem incrementat de manera important la liquiditat de l'Ajuntament, per la que us he explicat, no? Per aquests projectes que estan pendents de pagar-se i també doncs, per la, diguéssim, una major solvència de la liquiditat de l'Ajuntament, i s'han amortitzat deutes que també ens han permès i ens permetran contractar més préstecs d'ara en endavant. Per tant, mantenim la nostra capacitat inversora i reforcem també el nostre patrimoni net. Amb tot això, doncs, el que seguiria seria sometre a aquest ple doncs, l'aprovació del compte general i exposar-lo al públic durant 15 dies perquè les persones interessades puguin fer reclamacions, objeccions, observacions. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Hi ha intervencions? Sí, li dono la paraula a la senyora Anna Pastoret. Endavant.
5: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, i aquí faria servir alguna eina d'intel·ligència artificial per fer el discurs que faré ara. N'he tingut prou jo en reciclar el de l'any passat perquè més o menys a grans trets seguim igual. Com ha exposat el regidor d'Hisenda, el compte general és l'eina comptable que ens mostra la radiografia econòmica de l'Ajuntament durant l'any 2025, i en aquesta radiografia també hi ha el grau d'execució del pressupost que ens mostra quins ingressos i quines despeses s'han efectuat realment. Som plenament conscients que l'aprovació d'aquest document respon a una validació tècnica i formal que correspon a intervenció, per tant no a nosaltres, però la nostra responsabilitat és també fer-ne una valoració política i aquest és el terreny on no podem donar-los el nostre suport. Ens tornen a presentar un balanç i uns números amb un superàvit notable. I ja sé que ens ho ha venut com que hi ha moltes partides afectades i que no tot és superàvit, però deixi'm comentar-los alguns punts més concrets que mostren el descobert que potser no estem gestionant del tot bé aquests recursos. En primer lloc és la manca de personal i de recursos humans. Hi ha algun problema aquí perquè hi ha totes les partides relacionades amb personal estan sense esgotar. Això deixa llocs a la plantilla sense cobrir que provoquen alhora retrasos a l'hora de l'execució de les obres, per això tenim molt finançament afectat i que no hem pogut executar durant aquest any, i això acaba generant retard en projectes clau com ha sigut el carrer Almogàvers o com són els pressupostos participatius del 24-25 que els acabarem executant durant aquest any 26. Jo ja sé que avui el tema és una validació més tècnica, però deixi'm recordar-los que la nostra feina és fer d'oposició i dir-los allò que no ens sembla bé, i per nosaltres la gestió econòmica, tot i que mostra que l'Ajuntament està en una bona situació, podria ser molt millor. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna altra intervenció. Sí, li dono la paraula a la senyora Maite Machado. Endavant.
6: Hola, bona tarda, moltes gràcies. Doncs bé, respecte a la liquidació de pressupost de l'any 2025, compartim les paraules emeses des d'Esquerra Republicana i Som Vilafant volem fer-vos també les nostres consideracions de caràcter polític. La liquidació de pressupost és l'instrument que permet valorar el grau d'execució dels comptes aprovats i, per tant, la gestió dels recursos públics durant l'exercici, a pesar que hi hagi despeses i ingressos que per motius administratius s'imputin a l'exercici següent. Tanmateix, aquesta liquidació mostra que diverses partides pressupostades han quedat totalment o parcialment pendents, malgrat que alguna d'elles va ser objecte d'ampliació pressupostària. Entre d'altres destaquen, com bé s'ha dit, les retribucions del personal, 87.000 euros no gastats, neteja de dependències municipals, 40.000, estudis i treballs tècnics, 47.000, manteniment d'edificis municipals, 23.000 euros, manteniment del pavelló i de l'àgora, 18.000, salut pública, 12.000, i també n'hi ha de rellevants com el manteniment i la neteja de la via pública, educació, subvencions a entitats o mobiliari urbà, entre d'altres. En conjunt, aquestes partides representen més de 400.000 euros que no s'han executat durant l'exercici 2025. Més enllà que aquests recursos siguin ara part del romanent, el que importa és què ha passat amb els serveis. Perquè si les actuacions previstes no s'han executat, els serveis associats tampoc s'hauran prestat en les condicions que van portar a incloure'ls al pressupost. Darrere de cada partida pressupostària hi ha un compromís amb el municipi que ha quedat desatès. I aquesta manca d'execució contribueix a explicar per què al carrer hi ha demandes ciutadanes en àmbits com la seguretat, la neteja o el manteniment de la via pública. La liquidació també posa de manifest, però, que hi ha partides que han superat la previsió inicial. Entre aquestes, curiosament, la de retribucions dels òrgans de govern, que representa una desviació en excés de només 82 euros i que, si bé pot semblar insignificant, no ho és per nosaltres en la valoració global. Des del nostre punt de vista, el grau d'execució del pressupost és un indicador rellevant de la gestió municipal. L'aprovació inicial consistia en donar el vistiplau d'unes xifres sobre el paper, però calia complir-lo perquè es traduïssin en serveis i millores per al municipi. Per aquest motiu, Som Vilafant votarà en contra de l'aprovació del Compte General de l'exercici 2025, perquè considerem que el nivell d'execució de diverses partides significatives no ha estat l'adequat i que això ha limitat el desplegament d'actuacions previstes al municipi per a l'exercici que ara es tanca. Moltes gràcies.
7: Bé, moltes gràcies. Li dono la paraula al senyor Víctor Grau. Davant.
4: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs seguint les intervencions i les aportacions que han fet els grups de l'oposició, voldria recordar un cop més que votar a favor o en contra és totalment respectable i aquí el que fem és política, però només vull remarcar que l'aprovació d'aquests comptes no comporta la conformitat amb les actuacions que s'han reflectit, sinó la conformitat amb els comptes i amb l'estat real que té l'Ajuntament. No? Simplement el que aprovem és aquest informe de que l'estat de l'Ajuntament és així a nivell econòmic. Evidentment aquí fem política i els grups polítics poden fer les valoracions que siguin oportunes. Per el que fa a les intervencions que feia la companya d'Esquerra, la senyora Pastoret, la intervenció de l'any passat segurament semblant a la d'aquest any, perquè crec que la gestió va ser bona l'any passat i continua sent bona en aquest, per tant me n'alegro que continuem amb la mateixa línia i hagi pogut fer el mateix discurs. En aquest sentit, crec que l'execució del pressupost, evidentment, com dèiem, com sempre m'agrada dir, i després tenim una modificació de crèdit, i ho tornaré a repetir, nosaltres plantegem un pressupost a finals de l'any anterior, per tant el que fem és preveure què passarà durant tot un any fiscal. Això el que moltes vegades comporta és que no s'acabi adequant realment a la realitat. Per tant, fem aquestes modificacions, fem aquests moviments i moltes vegades doncs, pot passar que no s'acabin gastant partides previstes i se'n gastin d'altres, no? Perquè la realitat del dia a dia d'un ajuntament és molt diversa i implica, per responsabilitat política i responsabilitat dels que gestionem els recursos i serveis, adaptar-ho a la realitat. En cap cas, vull que quedi clar que no s'executi una partida no vol dir que aquell servei no s'hagi fet. Que no s'executi en aquests diners no vol dir que els diners no vagin al carrer o vagin als serveis. En tot cas vol dir que han anat a altres llocs o que no ha calgut utilitzar-los, perquè també la nostra responsabilitat és executar serveis amb la major eficiència. Per a què fa el personal, que és una partida que és molt mencionada, val a dir que aquests 87.000 euros, gràcies, corresponen pràcticament al sou de secretari que està vacant a dia d'avui. Per tant, només amb això ja cobriríem, explicaríem, no, aquesta partida perquè està en aquest punt. Igualment, el personal, com és una de les coses bastant més imprevisible, no? Perquè al final hi ha molta rotació, ja poden haver incapacitats temporals o pot haver situacions sobrevingudes, sempre es preveu una partida, diguéssim, amb prou amplitud per poder cobrir aquestes baixes i poder fer tot això. Per tant, un resultat de 87.000 euros em sembla molt positiu i crec que és un resultat bastant ajustat que correspon pràcticament als 60 o 70 que són del sou del secretari municipal que està vacant actualment. Això és una cosa. Després, la resta de partides que mencionaven, no entraré cadascuna, però simplement doncs, el que és la neteja, el que són els estudis de treballs tècnics, el que és el manteniment, salut pública, manteniment d'edificis, totes aquestes partides, molts dels contractes, vull dir moltes vegades, però reitero, venen d'un any cap a l'altre, per tant veureu que amb les incorporacions que s'ha fet del pressupost anterior en aquest any moltes d'aquestes partides ja no estan amb aquest superàvit, diguéssim, que continuen positives, però no estan amb aquest superàvit, igual que com es reflexa en el compte general, perquè ja hi ha hagut aquesta incorporació de tots aquests romanents i d'aquests imports que han quedat pendents i que s'han traspassat el 2026. Per tant, només dir això, no? Que els serveis en cap moment ni en cap cas han quedat insuficients o hi ha hagut una manca de finançament, per tant per això no pateixin, al contrari, crec que doncs, un pressupost, un compte general, un resultat positiu del pressupost de l'Ajuntament implica una bona gestió econòmica, implica que els recursos dels veïns i veïnes han estat gestionats amb tranquil·litat, amb una bona organització i també amb una bona gestió per part del govern municipal. Simplement això. Moltes gràcies.
7: Bé, moltes gràcies. Doncs si no hi ha cap més intervenció, sometríem a votacions. Vots a favor? Val. Vots abstencions? I vots en contra? Molt bé. Li passo la paraula a la secretària i així ens fa un recompte total.
2: D'aquest punt número 6 serien 5 vots a favor per part del PSC, un vot a favor per part de Junts, un vot a favor de part de Ciutadans i vots en contra, 2 d'Esquerra Republicana i 3 de SOM.
7: Molt bé, moltes gràcies. Doncs passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que seria la modificació pressupostària del número 03 del 2026 i li dono la paraula doncs, al regidor Víctor Grau. Endavant.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs com explicava abans, fem avui una modificació pressupostària, la tercera d'aquest 2026. Amb aquest punt el que fem, com deia, és ajustar el pressupost a la realitat del dia a dia d'aquest ajuntament amb aquesta anualitat. En primer lloc, el que fem és incorporar noves subvencions que hem rebut de la Diputació de Girona i aprofitar aquest finançament extern per redistribuir alguns recursos municipals cap a altres necessitats que han sorgit aquest any. En primer lloc, en el pressupost aprovat inicialment hi havia dues actuacions previstes. En primer lloc, hi havia 50.000 euros per la renovació de l'enllumenat públic, que estaven finançats inicialment amb recursos propis, i 48.000 euros per al pla d'adaptació a voreres, que eren finançats inicialment mitjançant préstec. Posteriorment, la Diputació de Girona ha concedit subvencions per finançar una part molt important d'aquestes actuacions. En primer lloc, finalment es finançaran 45.254 amb 98 dels 50.000 euros per la renovació de l'enllumenat públic i es finançaran 41.125,23 euros per la formació de guals i adaptació de voreres, que seria aquesta partida de 48.000 que teníem prevista del pla d'adaptació de voreres. Per tant, el que faríem ara és que aquestes dues inversions es mantindrien. El que fem és moure la dotació pressupostària inicial del que teníem previst amb el pressupost inicialment i ara dotaríem d'aquestes dues inversions, diguéssim, els diners per fer aquestes subvencions, per aquestes inversions vindrien d'aquest finançament de la Diputació de Girona. Per tant, incrementaríem en aquest cas, amb els diners que no utilitzem d'aquestes dues inversions, el que seria incrementar en 81.880,21 euros la partida de millores en edificis municipals, que passarà a tenir una dotació total de 139.880,21 euros, i aquesta partida inicialment comptava, ara tenim per aquí, amb 58.000, si no m'equivoco, del que es va preveure inicialment en el pressupost. També incorporarem 4.500 euros per l'adquisició d'un vehicle per protecció civil, incrementarem 15.000 euros a partida destinada a la web municipal, que passarà dels 10.000 previstos als 25.000 euros, i incrementarem en 6.500 la partida de salut pública, que passarà de 15.000 euros a 21.000 euros. Totes aquestes són circumstàncies sobrevingudes que no es van poder preveure i que, per tant, doncs ara el que fem és incrementar aquestes partides per poder executar i per poder tenir doncs, aquests serveis al dia. També incrementarem en 4.570 euros a partir de material de protecció civil, que passarà de 3.100 a 7.670 gràcies també a una subvenció de la Diputació per la compra de material. Es fa també una transferència amb diferents partides. Es fa una transferència de 5.000 euros des de la partida de seguretat dels espais públics cap a la gestió de la piscina municipal. Aquesta transferència és degut a que la seguretat durant el mes d'agost anirà a càrrec de l'empresa que fa la concessió d'aquesta de l'explotació de la piscina, i per tant després amb el que serà el resultat del compte s'estirarà d'aquesta partida de la gestió de la piscina municipal. Per tant, pel que fa aquest finançament d'aquestes inversions i aquestes diferents partides, quedaria modificat de la manera que he explicat. En primer lloc, doncs hi hauria aquestes tres vies: la subvenció de la Diputació de Girona per enllumenar voreres i material de protecció civil; en segon lloc, el romanent de tresoreria de l'exercici 2025 que aniria destinat a reforçar aquestes partides com és que he explicat, com són la web municipal, la salut pública o per exemple doncs, que va haver la protecció civil; i per últim doncs, seria la redistribució d'aquests recursos propis, que simplement el que fem és moure diners d'una partida a l'altra, en aquest cas ni s'incrementa ni redueixen, sinó que es modifica d'una partida a una altra per adaptar-ho, diguéssim, al que finalment es necessita. En tot cas, doncs, com veieu, no renuncia a cap inversió, tot el contrari, el que fem és incrementar aquest pla d'inversions que, com veuen a l'acord, queda definitiu amb totes aquestes noves inversions que s'hi fan, i amb tot això, doncs, proposarem aprovar aquests punts, i finalment, una vegada aprovada inicialment, la modificació s'exposaria al públic durant 15 dies hàbils. Si no es presentessin reclamacions, quedaria aprovada definitivament, i en cas de que s'hi presentessin, el ple hauria de resoldre-les. Moltes gràcies.
7: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? No? Perfecte, doncs sotmetríem a votació. Vots a favor? Abstencions? I no hi haurien vots en contra. Té donc la paraula la senyora secretària.
2: El resultat d'aquest punt número 7, la votació ha sigut 5 vots a favor del PSC, un vot de Junts, un vot de Ciutadans i 3 de SOM, i abstencions 2 d'Esquerra Republicana.
7: Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs en el punt número 8, que seria el conveni de col·laboració administrativa amb l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós per a l'establiment d'una nova infraestructura d'abastament d'aigua potable des del dipòsit del Puiggrau de Vilafant fins al terme municipal d'Avinyonet de Puigventós. Per posar-vos amb antecedents, el ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 13 de març del 2027 va aprovar el conveni de col·laboració administrativa entre l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós per l'establiment doncs d'una nova infraestructura d'abastament d'aigua potable des del dipòsit del Puiggrau d'aquí Vilafant fins al terme d'Avinyonet de Puigventós. Atès que actualment existeix connexió entre les xarxes municipals d'abastament d'aigua potable de Vilafant i Avinyonet de Puigventós, es considera convenient formalitzar un conveni que reguli les condicions del subministrament. Vistos els fonaments de drets i exposats amb informe favorable de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, es proposa el següent acord: aprovar el conveni de col·laboració administrativa entre els dos ajuntaments, l'Ajuntament d'Avinyonet i de Vilafant, pel subministrament d'aigua potable, segons els pactes descrits en el text a peu d'aquest acord, que transcriu literalment amb referència número 1, i el podeu doncs llegir i trobar en l'expedient tal com van comentar. Per tant, seria doncs a proposar a ple l'aprovació d'aquest conveni. Hi ha alguna intervenció? No? Doncs sometrem a votació. Vots a favor? Perfecte, no hi hauríem vots en contra ni abstencions.
2: El resultat d'aquesta votació del punt número 8 seria 5 vots a favor del PSC, un de Junts, un de Ciutadans, 2 d'Esquerra Republicana i 3 de SOM.
7: Moltes gràcies. El punt 9 seria el conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafant en matèria de videovigilància per part de la Policia de la Generalitat dels Mossos d'Esquadra. Li dono la paraula al senyor Francesc Gaspar. Endavant.
8: Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom, als presents, als que ens escolten, als que ens veuen. Com més siguem, millor. I a partir d'aquí, doncs, us passem aquesta proposta d'acord. Abans de dir això, sí que cal fer notar que aquest conveni de col·laboració entre el Departament de l'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament de Vilafant ja havia estat signat, ja havia estat portat en aquest ple, en concret el dia 20 de novembre del 2024. El motiu per qual es torna a passar no és un altre que els canvis que hi ha hagut en quant a especificacions i en quant a detalls, sobretot tècnics, dins d'aquest conveni, i que ha fet o han cregut necessari tornar-la a passar pel ple. Per fer una mica de memòria, aquest document que formalitzarem doncs formalitza la col·laboració entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Vilafant en matèria de videovigilància policial.

0: telefonia mitjançant plaques informatives, garantir una connexió de banda ampla per transmetre dades en línia al servidor de la Direcció General de la Policia o facilitar l'accés i activitat inspectora de les instal·lacions. La titularitat d'aquestes dades és de la policia, cal recordar, de totes les dades que s'obtinguin mitjançant aquests dispositius. I la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, és l'única encarregada de visionar les imatges que enregistrin aquests dispositius. A més, també calia destacar que es constitueix o es constituirà una comissió d'avaluació i seguiment per tal d'avaluar totes les imatges que puguin haver-hi, tot el que han suposat aquest seguiment d'aquestes imatges, i que aquest conveni tenia una durada de 4 anys amb la possibilitat de prorrogar de 4 anys més. En resum, doncs, com ja havíem explicat, és un sistema de càmeres a les entrades i sortides de tots els municipis que s'està intentant i crec que s'està aconseguint d'implantar, sobretot a l'Alt Empordà, per tant que pugui la policia de la Generalitat pugui tindre un seguiment de tots els vehicles que entrin i surtin dels nostres territoris. Aleshores, quines són les diferències que fan que tornem a portar aquest conveni a ple? Bàsicament, com us he dit, són bastant tècniques i una, per exemple, és la diferència de denominació del Departament de la Generalitat, que fins ara era Departament d'Interior i a partir d'ara se li haurà de dir Departament d'Interior i Seguretat Pública. També la constatació de la finalització de les obres amb una data ja concreta, en concret va ser el dia 1/3/2026, cosa que en l'anterior conveni encara no estava establert perquè encara no s'havien iniciat aquestes obres. També una millora en l'especificació de la regulació del conveni per tal d'una millor transparència i registre i publicitat d'aquest conveni. També una millor concreció del funcionament d'aquesta comissió que us deia abans de seguiment. Ara ens obliga d'alguna manera a reunir-nos mínim un cop a l'any. Abans quedava una miqueta difós la periodicitat d'aquesta comissió i a partir d'ara doncs, serà mínim un cop a l'any. També s'ha encabit una clàusula que diu que si Vilafant en el moment que fos decidís crear un propi cos de policia local, no vigilants, sinó policia local, aquest conveni es podria rescindir-se, ja que la competència i la gestió directa podrien ser municipals. En tot cas, això ja serà una cosa que es discutirà si arriba el moment. I per últim, doncs, que el conveni Lectio amplia la referència normativa de caràcter estatal per reforçar la seguretat jurídica de l'acord, citant expressament la llei 39/2015 de l'1 d'octubre i la llei 40/2015 de l'1 d'octubre. Com us he dit, doncs, bàsicament són dades molt, molt, molt tècniques, però bueno, que calia fer-les, que ens aporta a fer aquest nou acord. I si us sembla, ara ja llegeixo que la proposta, que vist els antecedents i vist els fonaments de dret, diu així. Primer, aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament en matèria de videovigilància per part de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra. Segon, publicar el conveni signat al portal de transparència de l'Ajuntament de Vilafant de conformitat amb l'article 8 de la llei 19/2014. I només per acabar, assenyaleu-vos que teniu annexat en aquesta proposta d'acord doncs el citat conveni. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? No? Doncs sometem a votació. Vots a favor? Vale, perfecte. Li dono la paraula a la secretària.
2: Bé, els resultats de la votació d'aquest punt número 9 serien 5 vots a favor del PSC, 1 de Junts, 1 de Ciutadans, 2 d'Esquerra Republicana i 3 de SOM.
1: Moltes gràcies. Seguim doncs amb el punt de ZEC i aquest seria el reglament del Consell Educatiu Municipal i li dono la paraula a la senyora Meritxell Novillo. Endavant.
3: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. La proposta que es presenta al ple té com a objectiu aprovar inicialment el nou reglament del Consell Educatiu Municipal de Vilafant, amb la finalitat d'actualitzar la normativa vigent i adaptar-la a la Llei d'Educació de Catalunya, així com a la realitat i a les necessitats educatives actuals del municipi.

0: El nou reglament pretén reforçar el Consell Educatiu Municipal com a òrgan de consulta, participació i assessorament en matèria educativa a tots els sectors de la comunitat educativa. Pel que fa al seu contingut, el reglament estableix la naturalesa i objecte del Consell, definint-lo com a l'òrgan de participació dels diferents sectors educatius en totes aquelles qüestions relacionades amb l'ensenyament del municipi, regulant-la l'organització, composició i funcionament. Les funcions del Consell, que tindrà de caràcter consultiu i de proposta en matèries com l'oferta educativa, els processos d'admissió de l'alumnat, els convenis amb el Departament d'Educació, els serveis educatius complementaris, el manteniment dels edificis escolars i totes aquelles actuacions destinades a millorar la qualitat educativa i de convivència. La composició del Consell garantint la representació dels diferents sectors implicats: ajuntament, equips directius dels centres, professorat, famílies, alumnat, personal d'administració i serveis, així com la presidència, que correspondrà a l'alcaldia o a la regidoria d'educació per delegació, i una secretària exercida per personal municipal. El funcionament dels seus òrgans, establint que el plenari es reunirà com a mínim una vegada per trimestre escolar i que es constituirà una comissió permanent per facilitar el seguiment dels acords i la gestió ordinària. Els acords s'adoptaran per majoria dels assistents. El règim de renovació dels membres, regulant els diferents sistemes de designació segons cada sector representat, les causes de pèrdua de la condició de membre, la cobertura de vacants i l'obligació de comunicar les renovacions mitjançant el model normalitzat que s'incorpora com a annex al reglament. L'elaboració d'un reglament de règim intern que concretarà l'organització interna del Consell, el funcionament dels seus òrgans, el règim de sessions, la publicitat dels acords i l'elaboració d'una memòria anual d'activitats. Finalment, el reglament estableix el procediment per a la seva aprovació i modificació, d'acord amb la normativa de règim local, així com la seva entrada en vigor una vegada sigui aprovat definitivament i publicat, deixant sense efecte l'anterior reglament del Consell Escolar Municipal. Tot això, i amb els seus fonaments jurídics, es proposa al ple de la corporació el següent, la proposta d'acord. Primer, aprovar inicialment el reglament del Consell Educatiu Municipal de Vilafant. El text íntegre d'aquest reglament s'adjunta com a annex en el present acord. Segon, sotmetre a informació pública i audiència de les persones interessades per un termini mínim de 30 dies mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de Girona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en la taula de la corporació, perquè aquests que puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel ple. I tercer, de no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord després del ple, i l'acord d'aprovació definitiva tàcita del reglament, amb el text íntegre d'aquesta, es publicarà per al seu general coneixement a la taula de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la província de Girona. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies.
2: Hi ha alguna intervenció?
1: Molt bé, doncs sotmetrem a votacions. Vots a favor? Val, doncs per tant no hi haurien ni abstencions ni vots en contra. Li dono la paraula a la secretària.
3: Bé, els resultats de la votació d'aquest punt número 10 serien 5 vots a favor del PSC, 1 de Junts, 1 de Ciutadans, 2 d'Esquerra i 3 de SOM.
1: Molt bé, moltes gràcies. El punt 11 seria doncs la proposta d'acord per la determinació de les festes locals per l'exercici 2027. Posem en antecedents, serien els serveis territorials de Girona, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya han sol·licitat al nostre Ajuntament que efectuï la proposta de la determinació de les dues festes locals corresponent a l'any 2027. Els dies que es proposin no poden escaure's en diumenge ni poden coincidir en cap dels dies festius que ha proposat aquest departament per al calendari de festes laborals a Catalunya l'any 2027. Vist el fonament de drets i el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Atenció a les Persones, s'adopta el següent acord. Primer, aprovar que les dues festes locals de Vilafant per l'any 2027 es realitzin el 3 de maig i el 16 de setembre. Recordem que el 3 de maig és la festa de Santa Creu, que la celebra a Figueres, i el 16 de setembre només seria aquí a Vilafant, i és la festa del nostre patró de Sant Cebrià. En segon lloc, traslladar aquesta proposta al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació. I en tercer, autoritzar l'alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin necessàries per a l'execució de la present. Per tant, doncs, continuaríem amb aquestes dues dates que portem doncs, aquests darrers anys tenint-les com a festes locals. Hi ha alguna intervenció? No? Doncs sotmetríem a votació. Vots a favor? Perfecte, doncs no caldria abstencions ni vots en contra. Li dono la paraula a la secretària.
3: El resultat d'aquesta votació del punt número 11 seria 5 vots a favor del PSC, 1 de Junts, 1 de Ciutadans, 2 d'Esquerra i 3 de Som Vilafant.
1: Molt bé, moltes gràcies. El punt 12 seria una moció proposada pel grup municipal Som Vilafant per a la millora i l'ampliació de la zona d'aparcament de motocicletes a l'estació Figueres Vilafant, i li dono la paraula a la senyora Maite Machado. Endavant.
2: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Doncs en el meu torn de paraula procedeixo a llegir-vos l'exposició de motius que fonamenten aquesta moció que us hem presentat. L'estació ferroviària de Figueres Vilafant s'ha consolidat com una infraestructura estratègica per a la mobilitat tant dels veïns i veïnes de Vilafant com per tots els de l'Alt Empordà, i cada dia centenars d'usuaris s'hi desplacen amb diferents mitjans de transport per utilitzar els serveis de mitjana i llarga distància. Entre les opcions disponibles, la motocicleta i el ciclomotor són una alternativa de mobilitat eficient i cada cop més habitual per als desplaçaments quotidians. No obstant això, l'actual oferta d'aparcament a l'estació és clarament insuficient per poder donar resposta a la demanda existent, ja que només hi ha unes 8 places específicament destinades a l'estacionament d'aquest tipus de vehicles, i aquesta situació provoca que molts usuaris es vegin obligats a deixar els seus mitjans de transport estacionats en espais no habilitats o en zones inadequades, generant així problemes d'ordenació de l'espai públic i possibles situacions d'inseguretat. La manca de places contrasta amb l'augment progressiu de l'ús de la motocicleta per arribar fins al ferrocarril. I per aquest motiu considerem que l'administrador d'infraestructures ferroviàries, ADIF, com a titular que és de les instal·lacions, hauria d'estudiar les necessitats que han sorgit arran de l'increment d'ús de l'estació i hauria de dotar la zona de més places d'aparcament de motocicletes en un breu termini de temps per resoldre la situació que pateix l'entorn. Així mateix, davant les perspectives de desenvolupament i millora de les instal·lacions ferroviàries de l'estació Figueres Vilafant, és imprescindible que s'avaluïn àmpliament les necessitats actuals i futures dels usuaris de motocicletes i que s'incloguin en el projecte de remodelació o ampliació que s'hagi de dur a terme, garantint una oferta suficient i adequada d'aparcament. Per tot això, el grup municipal de Som Vilafant proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, insta l'administrador d'infraestructures ferroviàries, ADIF, a realitzar un estudi de les necessitats d'aparcament de motocicletes i ciclomotors a l'estació Figueres Vilafant amb l'objectiu de determinar el dèficit actual de les places existents. Segon, sol·licitar a ADIF la reorganització dels actuals espais d'aparcament per tal d'optimitzar-ne l'ús i incrementar el nombre de places reservades per a motocicletes, sempre que sigui tècnicament viable, per tal d'adequar l'oferta a la demanda real dels usuaris. Tercer, sol·licitar que en qualsevol projecte de reforma, ampliació o desenvolupament futur de l'estació Figueres Vilafant facin una adequada previsió de places d'aparcament per a motocicletes i ciclomotors, tenint en compte el creixement continuat de l'ús d'aquest tipus de mitjans de transport. Quart, traslladar aquests acords a ADIF, al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a la Generalitat de Catalunya i als municipis de l'àrea d'influència de l'estació per al seu coneixement i suport. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Hi ha intervencions? Sí? No sé. Sí, doncs li dono la paraula doncs, al senyor Víctor Grau. Endavant.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. No, només complementar doncs, la intervenció que han fet els companys de Som Vilafant des del grup socialista. Votarem favorablement aquesta moció perquè compartim aquesta necessitat de millorar l'ordenació d'aparcament de motocicletes i de millorar en general l'estació de Figueres Vilafant. Creiem que és una infraestructura estratègica pel municipi i per la comarca, realment, amb un nombre d'usuaris creixent, molt habituals amb aquesta instal·lació, i actualment aquestes places destinades a motocicletes són insuficients. Jo en soc usuari també habitual i ho sé de primera mà, però sí que és cert que molta gent doncs, ha expressat. Aquest fet provoca que molts vehicles acabin estacionats on no toca, no? I és una mica doncs, desordenat. Aquesta qüestió, com heu dit, depèn directament de DIF, que és el titular de les instal·lacions, i per això doncs, considerem que és adequat demanar que s'estudiï aquesta necessitat real d'organitzar els espais, d'ampliar-los i també de plantejar doncs, una possible futura reforma de l'estació ja com a infraestructura, perquè al final l'hem de perdre de vista que això teòricament és una infraestructura temporal, provisional, però fins que arribi l'estació definitiva també s'han de garantir uns serveis mínims, no diguéssim, o una infraestructura que estigui adequada a la realitat de l'ús que té. També doncs, només destacar que des de l'Ajuntament l'alcaldessa s'ha posat ja diverses vegades en contacte amb ADIF sobre no, la necessitat d'aquesta millora de l'estació i el seu entorn i s'ha traslladat amb diverses qüestions que afecten el funcionament, no, els accessos, les vies, els serveis, una mica tot, i entre d'elles doncs, aquesta és una de les qüestions. Per tant, aquesta moció reforça aquest treball que estem fent des de l'Ajuntament, per tant, creiem que és positiu i incorpora aquesta necessitat concreta que també s'ha de tenir en compte a l'hora de demanar aquestes millores per a l'estació. Per tant, doncs, nosaltres donarem suport a la proposta i continuarem reclamant que ADIF actuï no només amb aquest aparcament de motocicletes, que també és important, sinó amb el global d'aquesta estació fins que arribi l'estació definitiva Figueres-Vilafant. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Li dono la paraula al senyor Francesc Gaspar. Endavant.
5: Bueno, doncs no, ara no vull ser repetitiu perquè bàsicament ja ho ha dit tot ell, no? Però bueno, evidentment que és una bona iniciativa i que des del grup de Junts per Vilafant la recolzarem i que aquestes coses com més força puguem fer entre tots millor. I per tant jo volia destacar també, però ho ha dit el company en Víctor, que ja no és només per ara, sinó que ja per un futur, que això es preveu que irà creixendo, doncs hi ha una miqueta que els de DIF ho tinguin en compte, no? Res més, només era per donar el nostre recolzament.
1: Bé, moltes gràcies. Doncs sometríem a votació. Vots a favor? Molt bé. Li dono la paraula a la secretària. Endavant.
3: Doncs el resultat de la votació del punt número 12 seria 5 vots a favor del PSC, un de Junts, un de Ciutadans, dos d'Esquerra Republicana i tres de SOM, Vilafant.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs sí que continuarem en aquest sentit, doncs, sobretot amb el manteniment, que si diem som usuaris veiem doncs, que li falta i seguirem doncs, apretant, diguem-ho així, fins que no arribi doncs, aquesta nova estació. El punt número 12 seria, el punt número 13 doncs, sí, serien pregs i preguntes. Li dono la paraula al senyor Sergi Palomeres. Endavant.
6: Sí, moltes gràcies. Bé, en el meu cas, un agraïment i tres qüestions. L'agraïment doncs, a tota la gent implicada en la passada Festa del Carme, a totes les entitats que hi van col·laborar, evidentment doncs, a Protecció Civil, i bé, creiem doncs, que se'n pot fer en general una valoració positiva. Evidentment doncs, que segur que hi va haver cosetes i vaig poder parlar amb algun regidor d'algun tema concret, però em sembla doncs, que en general podem fer una valoració doncs, positiva de tots els actes o de la gran majoria dels actes i amb una participació doncs, en la majoria d'ells doncs, notable, i per tant doncs, en aquest sentit gràcies a tothom que ho va fer possible. Tres cosetes. La primera és que s'han desenvolupat uns treballs en el carrer Llers que ha fet doncs, l'empresa Ficersa. Parlant amb alguns veïns semblava que no estaven informats de que es farien aquests treballs. Ens agradaria doncs, que es confirmés si és així i si ha passat doncs, com és que no s'ha avisat doncs, de tot aquest renou, que al final s'ha obert el carrer i s'han passat tubs i han estat doncs, unes molèsties que creiem doncs, que els veïns n'havien d'estar informats. L'altra qüestió té a veure amb via pública, la zona del carrer Comerç, tots aquells arbustos que toquen, diguem-ne, la zona doncs, de les urbanitzacions dels camps d'en Pineda, estan ocupant part de la calçada i caldria doncs, fer-hi una reparació. Al final, tot aquest d'espai del carrer Comerç, que tantes vegades hem dit doncs, que no estan en les millors condicions. Lligat amb això, també ho havíem dit alguna vegada, potser començaria a ser el moment de que ens plantegéssim tota aquesta senyalització que tenim aquí a la zona de la, diguem-ne, del trencant de l'Ajuntament, amb uns senyals, doncs, uns vials, diguem-ne, un viari, diguem-ne, un mapa amb tots els noms de carrers, doncs, que està totalment obsolet, a part doncs, de que no es veu, esborrat. Bé, potser caldria, doncs, al final és un espai, diguem-ne, d'entrada del municipi, potser sí que caldria fer-hi un arranjament a tot plegat. I la tercera qüestió té a veure doncs, amb la pantalla gegant doncs, que l'Ajuntament va decidir instal·lar aquest passat diumenge per veure doncs, el partit de la final del Mundial. Nosaltres, bueno, evidentment, doncs, es poden imaginar doncs, que per nosaltres ens sembla bona decisió. Doncs ens sembla bona decisió bàsicament perquè era un partit doncs, que cadascú podia veure perfectament a casa seva. Es feia en obert, diguem-ne, no en un canal, sinó en dos. Els bars també es podien anar a veure, si és que algú doncs, li interessava poder-lo anar a veure amb colla i poder doncs, animar qui es volgués. No ens sembla bé, perquè des del nostre punt de vista doncs, normalitza allò que no és normal, que nosaltres defensem i creiem en una selecció catalana i per tant, doncs, evidentment, no podem normalitzar allò que per nosaltres no és normal. Però al final, tot això diguem-ne és la nostra opinió, però el que sí que seria saber és una mica a nivell d'aforament de l'Àgora, evidentment va tenir molt d'èxit, bàsicament perquè la majoria de municipis de l'entorn no van celebrar, diguem-ne, un acte d'aquestes característiques, per la qual cosa, diguem-ne, ens donen la raó a nosaltres, que no és de ser una prioritat dels ajuntaments fer aquest tipus d'actes, però sí que ens agradaria saber quin és l'aforament permès a l'Àgora i si no es va superar en cap moment, perquè realment hem vist imatges, doncs, amb una gran quantitat de ciutadania doncs, participant-hi. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies pel que fa a les obres del carrer Llers. Amb aquesta obra el que es feia és la renovació de les xarxes, de la xarxa d'aigua. Es va avisar als veïns que primer de tot el que es faria doncs, era aquesta rasa i per tant no es podria aparcar en el tall doncs, de la zona que està habilitada actualment doncs, per aparcar els cotxes i a mi em consta doncs, que la informació s'ha donat tant a nivell informatiu de paper hauria d'haver arribat a les cases. Llavors sí que hi ha hagut una petita desinformació en el sentit de que hi havia gent que es pensava que es faria el carrer tot sencer nou i això sí que no hi era. Era només simplement la renovació de la xarxa d'aigua. Això sí que hi ha hagut com un petit malentès, diguem-ho així, de cara. Llavors hi ha gent que, doncs, que ens ha trucat o s'ha posat en contacte amb nosaltres i li hem explicat que no, que sí que tenim el projecte, val? Però en aquests moments fer tot el projecte amb tota la renovació que comporta doncs, no, però sí que creiem que era important doncs, almenys la xarxa d'aigua tenir-la renovada en aquest sentit. Llavors pel que fa al tema de la via pública i el comerç li donaré la paraula doncs, a la regidora Rebeca López. Sí, endavant.
7: Hola, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el carrer Comerç es refereix a un arbustiva al Camp d'en Pineda, doncs anoto aquesta demanda que em fa. Bueno, ja seguim, ja ho he explicat diverses vegades, que seguim unes actuacions cícliques pel municipi. Farem incís en aquesta zona perquè quedi ben arreglada. I bueno, després el comentari que ha fet de la senyalització obsoleta, ja en vam parlar en un altre ple, se'n recorda, i la regidora de Via Pública ja ho està movent perquè es pugui fer aquesta renovació de la cartelleria i en aquest sentit ja s'està treballant per fer-ho el més ràpid possible, però bueno, tot comporta una contractació, bueno, ja sabem com funciona tot i és una mica lent, però s'hi està treballant perquè el més ràpid possible s'estableixi aquesta senyalització correcta. Gràcies.
1: Bé, lligat una mica també amb el tema de la senyalització i així també digui que estem des de la promoció econòmica, de la regidoria de promoció econòmica, s'està estudiant i mirant el fet de poder tenir una cartelleria nova. Per tant, es canviaran purament els que estan, que realment no es veuen, val, i que estiguin a la zona de la carretera, però sí que s'està acabant d'estudiar, doncs, la renovació de la cartellera en general, I pel que fa a la pantalla gegant, li dono la paraula al regidor de Joventut, Víctor Grau, endavant.
4: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primer de tot, una mica amb referència a les valoracions que fa Esquerra Republicana. En aquest cas, bueno, jo entenc que tingui una posició ideològica diferent a la nostra, suposo, ara parlo meva, no? o d'una part de la gent, diferent pel que fa respecte a la selecció espanyola. És una posició legítima, respectable. Ara, el que a mi em costa, i crec que el que ens costa entendre, és que tot i que aquesta selecció per vostès no es pugui representar, hàgim d'impedir o privar que els veïns i veïnes que sí que volen fer-ho i que volen seguir realment aquest partit conjuntament amb un esdeveniment esportiu, doncs no ho puguin fer. Aquest acte va venir organitzat per la Revolució de Vilafant, per als joves del municipi, i la seva proposta va ser facilitar que la ciutadania, doncs, pogués veure un partit de futbol que generava realment un gran interès social, no? Així va ser. La qual cosa va semblar interessant, va semblar positiva, no?, per Vilafant, entesa com aquest acte esportiu que podia, doncs, interessar molta gent, i així és com es va fer. Vostès diuen, doncs, que l'acte no era inclusiu, ho han comentat a xarxes per tot el poble, però crec que una activitat que no els agradi o no representi personalment el que vosaltres pensen no significa que no sigui inclusiva. Si apliquéssim aquest criteri, pràcticament no podríem organitzar cap activitat en aquest poble, perquè mai totes les activitats agradarien a tothom. Per tant, doncs, jo crec que ha sigut un acte inclusiu, entès que tothom que volgués podia assistir-hi lliurement. Ningú va estar exclòs per les seves idees, origen, equip, per res. Inclús va haver gent que va recolzar a l'equip que no era la selecció espanyola i va poder gaudir d'aquell espectacle igual que tothom. Per tant, va ser un exemple de respecte i convivència, i per mi això és el que va passar aquí a Vilafant el diumenge passat. Vam viure un ambient esportiu immillorable, sense incidents, amb respecte, i hi havia persones, doncs, com deia, que animaven a Espanya, persones que animaven a Argentina, en aquest cas, a la semifinal també a França, i segurament persones que, bueno, simplement el que volien era compartir el partit amb amics, família, coneguts, amb els seus veïns i veïnes. Per tant, crec que tothom va gaudir aquest partit amb absoluta normalitat. Per això no comparteixo ni de lluny aquesta afirmació que diu que aquest acte normalitza allò que no és normal, perquè per mi el que vam normalitzar va ser que persones amb sentiments i opinions molt diverses es van poder trobar en un mateix espai públic amb respecte, esportivitat, convivència, i per tant això és molt positiu i crec que és cap on hem d'anar com a societat en aquest sentit. Simplement això, com deia, no s'obligarà ningú a participar-hi, era tot obert, i per això al final el que ens ha de preocupar com a responsables polítics no és que les activitats, o sigui, que es facin activitats i que surtin bé i que la gent hi participi i que a més no hi hagin incidents, no? Que és el que comentava, el tema de l'aforament. Es va traslladar justament de la piscina. El primer dia vam comptar que podria haver unes 450 persones quan es va fer la semifinal el dimarts, i per tant vam transportar l'àgora, que evidentment un aforament molt més ampli, no s'arribava a l'aforament ni molt de lluny. Crec que l'aforament de l'àgora estava contemplat amb unes 5.000 persones o més, en cap cas hi havia aquesta quantitat de gent. Per tant, es va canviar prèviament, doncs, ja tenint en compte que aquest espai, el de la piscina, quedava petit i que per tant el d'ara era molt més segur i permetia també, doncs, poder gestionar l'activitat tenint en compte les entrades i sortides que tenia, que eren molt més grans, molt més obertes. També es va fer un control d'accés per poder garantir que ningú entrés amb bengales o entrés amb focs d'artifici, que per tant també garantien que hi hagués més seguretat. Per tant, es van seguir totes les mesures que es van considerar oportunes i que van donar el resultat que esperàvem, que és que hi hagués una activitat amb una concurrència molt considerable, amb molta gent del municipi, malgrat, doncs, consideri que hi ha molta gent de fora, que també n'hi havia, i crec que és positiu que a nivell comarcal siguem referents en matèria esportiva, i a la vegada, doncs, crec que molta gent del municipi, que a mi em va sorprendre que mai hagués dit que estarien allà veient aquest partit, van venir a compartir amb els seus veïns i veïnes, amics i famílies, doncs, aquesta final, que com dèiem, al final és d'interès social i d'interès compartit per tots i totes. Per tant, simplement el que volem és que les activitats funcionin, que la gent tingui activitats per fer en el seu municipi. Creiem que els actes de l'Ajuntament sempre han de ser oberts, inclusius, i per això, doncs, vam considerar que era una bona iniciativa per part dels joves, malgrat, doncs, els gustos i preferències i ideologies de cadascú, en aquest cas les seves. Per tant, creiem que governar per tothom també significa respectar que els nostres veïns i veïnes són diversos, que poden sentir-se representats per equips i seleccions diferents i que tenen dret a gaudir d'aquesta llibertat i aquest respecte comú, i més quan es parla d'esport. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Sí, li dono la paraula a la senyora Anna Pastoret. Endavant.
8: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, fa un mes érem en plena campanya de revetlles. En primer lloc vam veure a través de les xarxes que es va fer molta campanya, però que els petards es tiressin en zones habilitades i que la Guàrdia Municipal estaria alerta. Dir-los que molt a favor d'aquesta iniciativa, però ens agradaria saber quantes sancions es van imposar per aquest fet de petards tirats fora de lloc. I després dir-los que en relació a la zona que es va muntar al voltant del pavelló, ens han comentat que no hi havia prou il·luminació i que quan es va fer fosc era com molt difícil estar allà amb seguretat perquè ho puguin millorar de cares al proper any. La segona pregunta és en relació a aquesta onada de calor que sembla eterna que estem vivint aquests dies. No hem vist cap acció especial per que ofereixi un refugi climàtic oficial dintre del municipi, si hi ha algun motiu, i en aquesta línia entenem que el casal de la gent gran s'ha obert amb normalitat i amb un espai refrigerat aquests dies. No sé si s'hauria pogut ampliar aquest horari els caps de setmana o d'alguna manera. I ja últim, també vinculat amb aquesta onada de calor, si amb tema de jardineria, com que n'hem parlat abans, si s'ha fet alguna acció especial per concentrar-se en aquells punts que podrien tenir més risc d'incendi. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Li dono la paraula doncs al regidor de seguretat pel tema de les revetlles. Endavant.
5: Moltes gràcies, alcaldessa. Sobre la il·luminació ens ho anotem de cares a l'any que ve per intentar millorar-ho, i sobre de les sancions la resposta és ràpida i clara: cap, perquè si us en recordeu, no sé si va ser en ple o en comissió, que vam dir que aquest any el que faríem és una campanya d'avís, de preavís de la nova normativa, i que no buscaríem una sanció, menys que no hi hagués una reiteració en el fet. O sigui, si aquella persona que llançava un petard fora dels jocs se l'avisava i després el tornàvem a veure fent el mateix, després sí que aplicaríem la sanció, però sí que en un primer avís es va quedar que aquest any no es faria. De cares a l'any que ve sí que ja la cosa serà més... Bueno, serà menys d'allò, amb menys permissivitat.
1: Bé, moltes gràcies. Pel que fa al tema de l'onada de calor, li donaré la paraula doncs al regidor de Medi Ambient. Xavi García, endavant.
9: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Sí, tots aquests estius últimament estan venint forts i ja hem tingut unes quantes onades de calor. En quant a refugis climàtics, no tenim ben bé el que són centres oberts que tinguin aire condicionat. Considerem que els millors refugis climàtics poden ser els naturals, per això estem treballant en aquest parc de les Forques per convertir-ho en un refugi climàtic, i com sempre han tingut, el millor refugi climàtic que tenim aquí a Vilafant és l'entorn del Manol. Desgraciadament no podem tenir oberts tots els centres cívics tots els dies de la setmana, 7 dies a la setmana. Ens agradaria a nosaltres poder donar més servei, però en aquests moments no és possible. El que sí que seguirem treballant és perquè Vilafant tingui una vegetació cada vegada millor, i que aquesta tendència del clima posarem la nostra part, que ja fa temps que van iniciar el projecte de benvingut nadó, un arbre per cada nadó, perquè les properes generacions ens tinguin més ombra. En quant al tema dels riscs d'incendis, afortunadament Vilafant no té una... Bueno, afortunadament, és un municipi que és molt agrícola i no tenim molta massa boscosa. El que sí que tenim, com cada any fem les franges perimetrals, que hi ha un projecte que que es va fer en el seu moment i cada any s'ha netejat les franges perimetrals. I també, desafortunadament, estem veient a les notícies els grans incendis que venen a tot el país. Estem treballant per això, perquè les franges perimetrals dels nuclis estiguin netes, i recordar a tothom que, sobretot quan fa forta tramuntana, que no facin treballs ni amb treballs amb eines que puguin generar espurnes, i que tothom vagi molt en compte. Això sí, hem tingut alguna informació d'alguna barbacoa, incendi en llocs que no són adequats, que ho hem posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals, i estem fent seguiment d'aquest tema. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Sí que voldria afegir només un punt que ha comentat doncs la regidora, el tema de la rectoria en aquest cas. En principi doncs s'ha seguit mantenint l'horari que hi ha fins ara, tot i que s'ha explicat o s'ha dit que si algú necessitava ampliar-lo o necessitava estar en aquest espai, que seria, sí que els guàrdies doncs també se'ls ha informat que si parlaven amb qualsevol persona més vulnerable o que tinguessin coneixement d'aquesta, igual que amb serveis socials, tinguessin aquest coneixement doncs de que hi ha aquesta necessitat, que lògicament doncs posaríem en marxa doncs algun dels centres cívics o així, però tenir els oberts sempre no bueno, com deia el regidor, no ha sigut així, només per aclarir aquest punt del tema de la rectoria. Bé, doncs hi ha alguna altra intervenció? Si li dono la paraula a la senyora Núria Sánchez, del grup del Som Vilafant.
10: Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Des de Som Vilafant també volem parlar sobre els refugis climàtics. Creiem que no n'hi ha prou amb adequar els equipaments municipals, cal posar-los a disposició dels ciutadans sense que la població ho hagués de demanar. No aprofitar-los ens sembla deixar sense fer ús una mesura garantista en evident benefici vital per a les persones. En una tertúlia a la ràdio, dos dels regidors de l'equip de govern van dir que van anunciar que s'estava preparant i que els tenien com a punt els refugis climàtics. No ho sé, ho van dir. Des de Som Vilafant considerem inadmissible que, davant d'aquesta situació, que també ha de tenir la consideració d'emergència, el nostre municipi no en tingui d'espais habilitats. I per això demanem l'obertura d'una xarxa d'aquests refugis. La rectoria, cau, centres cívics, ja sé que ens han dit que no, però bueno, la piscina o qualsevol altre equipament que reuneixi les condicions necessàries. I en aquesta línia us proposem que aquesta xarxa vagi acompanyada d'un mapa d'aquests punts i d'un protocol d'avisos directes a la població, de manera que aquest dispositiu quedi fixat per les properes temporades, amb les actualitzacions que siguin necessàries segons les circumstàncies que es vagin enregistrant. Perquè governar també és anticipar-se als problemes, i aquest no ens ha agafat a ningú per sorpresa. Fa anys que tenim episodis de calor extrema i la previsió dels experts és que anirà més. Per tant, és imprescindible que s'adoptin mesures efectives i immediates i que deixem d'improvisar. I també volia comentar el que ha comentat el regidor Xavi, que la vora del riu el Manol és un refugi climàtic. Deixi'm dir-li que jo he passejat durant l'onada de calor a les 8 del vespre a 37 graus a la vora del riu Manol. No em sembla sincerament un refugi climàtic. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. El que sí que s'està treballant és amb el fet de... Perdó. Sí que ja, amb la Generalitat estem treballant doncs, per posar espais que siguin adequats amb les onades que hi ha. Aquestes onades tan fortes que hi ha de calor, que com veiem doncs, quasi penso que ara estem a la tercera onada. Des de que va començar hem tingut, per molt que hagin dit que hagin baixat graus de temperatura, al final ha sigut 1 o 2 graus i que ni tan sols els hem notat, I sí que amb el Departament de la Generalitat ens hem posat en contacte doncs, per poder fer doncs, una mica de donar una mica d'informació i fer com aquesta petita xarxa, no?, que dèieu. Tot i així sí que hem de tenir en compte que els espais, per deixar els espais oberts, hem de tenir alguna persona que estiguin allà durant totes les hores que està obert, perquè no podem tenir-ho obert i que pugui entrar qualsevol amb el fet aquest de que, bueno, que ha d'haver-hi un civisme aquí dintre, i per tant avui dia és una mica complicat deixar les portes obertes i que la gent ho compleixi al 100%, però tot i així en aquest sentit crec que en som conscients, i també recomanar des d'aquí doncs, de que quan realment fa tanta calor, per molt que tinguem doncs, aquests espais com el riu Manol o altres arbrats o altres zones, quan fa tant i tant de calor, jo crec que és millor quedar-nos en un lloc, si pot ser a casa o en un lloc on no hi hagi aquesta calor, que de fet doncs, com bé dèieu en el mateix costat del riu Manol doncs, en què hi havia aquestes temperatures, doncs, imagineu-vos doncs, amb llocs d'asfalt, però ja us dic, us tindrem en compte. Gràcies. Li dono la paraula al senyor Quico Marín, doncs endavant.
11: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Tinc quatre intervencions. En primer lloc, volem felicitar la iniciativa de la Revolució Jove i per extensió a totes les persones que van fer possible l'acte celebrat a l'Àgora amb motiu de la final del Mundial del Futbol. L'elevada assistència demostra que aquest tipus d'esdeveniments tenen un gran atractiu i són capaços de mobilitzar una important massa social i, sens dubte, contribueixen a donar una projecció al nostre municipi. Ara bé, precisament perquè aquest acte va tenir una gran afluència de públic, creiem que cal parlar també dels aspectes que considerem fonamentals: la seguretat de les persones assistents. Després de l'èxit que va tindre la retransmissió de la semifinal a la piscina municipal, es va decidir traslladar la retransmissió de la final a l'Àgora. Entenem, per tant, que aquesta decisió, i com ha comentat el regidor, es va prendre preveient una afluència de públic molt superior i un esdeveniment de grans dimensions. I si es preveia una assistència massiva, era imprescindible que totes les mesures de seguretat estiguessin planificades i garantides abans de l'inici de l'acte. Nosaltres hi vam ser-hi presents, i tot i reconèixer i valorar positivament el fantàstic ambient festiu que es va viure, també hem de dir que en alguns moments la sensació que vam percebre per part del públic era que la situació no estava del tot sota control. Per això les preguntes que plantegem avui no tenen en cap cas la voluntat de qüestionar l'èxit de la jornada ni la bona resposta ciutadana. El que volem saber és si davant d'un esdeveniment d'aquestes característiques i amb una afluència tan elevada es van complir totes les obligacions legals i, sobretot, si es van adoptar totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de les persones assistents. Entenem que aquestes qüestions són especials rellevants i que l'Ajuntament, d'acord amb les seves competències i amb el que estableix la normativa en l'article 2 i següents de la llei número 11/2009 del 6 de juliol de la Regulació Administrativa d'Espectacles Públics i les Activitats Recreatives, independent de qui les organitzi, i amb la finalitat de donar una bona resposta clara i transparent als ciutadans. Per aquest motiu, voldríem que ens aclaríssiu els aspectes següents. Quines eren les competències dels controladors d'accés que hi havia a l'entrada i com controlaven l'aforament? S'ha parlat de l'aforament, però no s'han dit quantes persones van assistir al final. Quines eren les mesures de desallotjament de l'espai i quina previsió d'actuació hi havia en cas o en una possible emergència? Per què no hi havia cap senyalització relativa a l'evacuació d'assistència sanitària? Quins criteris van justificar l'absència d'un punt sanitari o una ambulància? Quins riscos de primers auxilis o assistència urgent es van preveure en l'acte? Es va valorar una memòria de seguretat i un pla d'autoprotecció? Quants efectius de la Guàrdia Municipal van participar? Es va comunicar i coordinar a l'acte amb Mossos d'Esquadra? Atesa l'excepcionalitat de l'acte i la previsió dels assistents, es va fer cap comunicació al SEM i als bombers? I l'última, per què no es va convocar Protecció Civil? Per acabar, sol·licitem que es lliuri una còpia de l'expedient complet, que se'ns lliuri una còpia de l'expedient complet, incloent els informes de seguretat que s'hagin emès, pla d'autoprotecció, si era convenient, i en cas contrari, còpia del dictamen tècnic que ho indiqui, les ordres de serveis i la resta de documents que estiguin relacionats, incloent el cost de l'activitat. Vaig per les segones intervencions. Ara parlarem del personal de l'Ajuntament. Des de fa temps, diversos treballadors municipals han deixat l'Ajuntament o han canviat de lloc de treball o es troben en una situació de baixa mèdica. Sabem, però, que s'han convocat processos selectius per cobrir places d'administratius o d'operaris. I tot i que podria ser que alguna d'aquestes convocatòries hagi quedat anul·lada. Llavors, les preguntes són: quina és la situació actual de la plantilla municipal? Quantes persones tenim efectivament en actiu en cada àrea? Quantes places estan vacants? En quin punt es troben les convocatòries de personal administratiu i operaris? Si s'han anul·lat, en cas afirmatiu, per quin motiu? Quina és la situació actual del cos de la Guàrdia Municipal? I ja que parlem de personal, en quin punt es troben la valoració de llocs de treball? Com ja han manifestat en les intervencions anteriors, Som Vilafant aposta per disposar d'una plantilla suficient i estable, perquè és fonamental per garantir el bon funcionament dels serveis públics municipals i donar una resposta adequada a les necessitats dels veïns i veïnes del nostre poble. La tercera pregunta és: en relació a les obres del carrer Almogàvers, ens podien dir com va el calendari, si va tot previst o com està el tema de les obres? I l'última pregunta és: vist l'última notícia que han publicat i que la consellera ha explicat, en demanar o que s'ampliarà el plaç de termini del plàter, com ens afectarà al nostre municipi si continuem amb el que vam parlar a la reunió de principi de mes, o treballarem més en fons el tema i ens anirem a posar les al·legacions o a les al·legacions més tard? Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Aviam, si vol li contesto jo, comencem una mica per baix i després dono la paraula als regidors. Pel que fa al carrer Almogàvers, doncs les obres estan, doncs deu fer 15 dies o un mes, està a un 75%, per tant van molt bé. La previsió és que acabin, si no amb data poc li faltarà. I realment doncs està quedant doncs un carrer renovat, i que quan estigui tot acabat, que penso que serà doncs un orgull per tots aquest carrer amb tota la renovació d'ell mateix. Pel que fa a la notícia del plàter, doncs sí, l'hem llegit aquesta notícia, no ens ha arribat encara formalment en l'Ajuntament, però sí que l'hem llegida. En principi tot segueix igual, val? O sigui, el tancament de la data seria fins al 31 de juliol per poder presentar-les, i en principi també és, segons he llegit a la notícia, seria bo doncs igualment presentar-la, perquè sí, després hi ha aquesta segona part, tot el que s'hagi al·legat a la primera convocatòria, diguem-ho així, podrem doncs afegir o treure o esmenar, però ja t'ho dic, oficialment encara no ha arribat a l'Ajuntament. Pel que fa al tema de la revolució jove, en aquest cas, o les obligacions i tot això, li donaré la paraula doncs potser una mica en el regidor de joventut i també en el regidor de seguretat en aquest cas. Jo només voldria comentar que sí que la previsió, quan es va fer el canvi d'un espai a un altre, val, perquè la previsió era que hi hauria més gent que no pas doncs la que va haver-hi amb la semifinal, però crec que cap de les persones que estem aquí creiem que hi hauria doncs la gent que hi va haver-hi. Sí que creiem doncs això, potser el doble o així, però en aquest sentit no seria tant. També molta de la gent que va vindre ens va comentar i ens va agrair doncs que el jovent, en aquest cas la revolució jove, doncs s'hagués implicat, perquè manifestaven doncs que en les seves poblacions els hagués agradat que ho haguessin fet i no haguéssim hagut de desplaçar-se doncs fins a Vilafant. Bé, dit això, doncs li dono la paraula al senyor Víctor Grau, el regidor de joventut. Endavant.
4: Gràcies, alcaldessa. Sí, jo respondré el que, diguéssim, més o menys una mica repassant això que ha comentat el regidor Marín, després, si el meu company, el senyor Gaspar, vol complementar. En principi, com deia l'alcaldessa, la previsió doncs, inicial no era tan alta, realment creiem que vindria més gent, per això ja vam fer aquest trasllat a l'Àgora, i en aquest sentit, quan es va traslladar, vam tenir en compte doncs, una mica la situació de la pista de l'Àgora. No? En aquest cas, l'Àgora està considerada que sigui una pista pública, una pista oberta, malgrat que té les tanques, però sí que està considerada inicialment com una pista pública, i en aquest sentit el que sí que sempre ens van dir que s'havia de garantir és que les portes estiguessin obertes. Això ja es va fer, les portes estaven obertes, diguéssim, una de les batents i l'altra, en cas d'emergència s'hagués obert completament, i això es va acompanyar de seguretat privada que va garantir doncs, l'accés i l'ordenació, diguéssim, de les persones que hi havia dintre del recinte. En aquest sentit, no tenim una xifra exacta de l'aforament, voltava les 2.000 persones, 1.000 llargues, 2.000 persones, però no tenim una xifra exacta perquè no, bueno, evidentment no es va preveure per el que diem, perquè va ser tot relativament ràpid, i el que sí que es va fer és avisar els serveis d'emergència que hi hauria aquest esdeveniment. Estava en el cas, en principi es va notificar perquè estiguessin doncs, avisats de que es faria aquest esdeveniment, preveiem molta gent, clar, al final és això, no? És una mica una previsió el que fas, però fins que no succeeix l'acte doncs no pots saber al 100% quanta gent vindrà, però sí que es va avisar que hi havia previsió de que vingués més gent que el dimarts, no? Donant l'èxit de l'èxit que va tenir el dimarts. A partir d'aquí, doncs, bueno, una mica és això, no? Es van avisar els serveis d'emergència, en tot moment es va intentar garantir doncs, que hi hagués espai suficient. Com sabeu, l'Àgora és un espai molt gran, és veritat que la gent doncs, al final es va acumular per la pantalla, com és lògic, perquè volíem veure aquest espai, però encara teníem doncs, tota la part de darrere com a zona d'evacuació, tots els voltants de l'Àgora, malgrat estar obert, la grada té dues sortides, pot sortir doncs, per l'escala que es veu i també per l'escala de darrere que connecta de nou amb la pista, per tant, diguéssim que les zones d'evacuació estaven previstes. Previstes, diguéssim, que existien, eh? El que passa que sí que aquest espai no té la senyalització perquè no està categoritzat ara mateix com un espai tancat. Amb aquesta renovació que s'està fent amb aquestes inversions que tenim previstes, que abans l'alcaldessa comentava a l'informe d'alcaldia, ja es preveu, doncs, quan es faci el tancament, evidentment, parcial, ja es preveu totes aquestes senyalitzacions, etc. El que sí que teníem, doncs, era extintors, teníem mànegues d'aigua preparades per si hi havia alguna cosa. Bueno, en principi es van garantir tots aquells recursos que estaven al nostre abast per poder fer que si hi havia algun incident doncs es pogués solventar ràpidament. No sé si el meu company vol complementar alguna cosa. Gràcies.
5: Sí, moltes gràcies. Purament una d'allò tècnica, perquè evidentment si he de fer una valoració política, lògicament jo no hagués organitzat aquesta pantalla gegant, com us podeu imaginar, però davant d'una petició feta per Revolució Jove també hem d'entendre que també és difícil negar-se pel fet de que no sigui la nostra selecció, i ara miro que en els companys d'Esquerra, i que sigui la poder d'una altra part del municipi, la qual cosa es té que respectar, no? Dit fet aquesta valoració política, doncs a nivell tècnic, al veure el relatiu èxit que va tindre a la primera partit que es va fer, que si no recordo malament la semifinal, l'endemà vam mantindre una reunió amb el regidor responsable de Jovent, mirant ja què podíem fer preveient una xifra que nosaltres valoràvem prop del doble, prop de doblar l'aforament, i en què podíem fer amb les eines que en aquell moment teníem, perquè estàvem parlant 3-4 dies vista, no? Immediatament es van posar en contacte amb Mossos, van parlar personalment, vaig parlar amb el cap, amb l'inspector cap de la PP de Figueres, demanant-li doncs, que fessin un seguiment especial en aquest esdeveniment, perquè tot i sabent que també ells tenen molta feina, més de la que voldrien, i bueno, que consideràvem que per la col·laboració de gent que podia haver-hi doncs podia ser interessant que ells vinguessin. Vàrem parlar amb Guàrdia Municipal, que és una de les preguntes que fèieu. No va ser possible poder quadrar un servei extraordinari degut a que les persones en concret tampoc en aquell moment no podien per temes personals, i que a més recordeu que tot això ha estat al mig d'una festa de la festivitat del Carme que acabàvem de fer una jornada molt extensa el dissabte i va ser impossible poder-ho fer quadrar. A partir d'aquí, sabent això, vam contactar amb seguretat privada, que va ser el que va fer una mica les feines de control, i també Protecció Civil en aquell moment no van considerar que fora necessari, no?, la seva presència. Lògicament, si ara em diu, ara què em penses, dic, pues sí, segurament haguessin sigut de gran ajuda, no? Però bueno, són decisions que prens en el moment, que ho has de fer ràpid, i que evidentment si hi ha una propera final del Mundial i Catalunya no pot participar, doncs esperem que ho puguem fer millor, no? Per tant, ens va sobrepassar, doncs sí, no li vull pas negar que ens va sobrepassar la quantitat de gent que va haver-hi, però de vegades les previsions no els pots arribar a acabar de concretar de tal com volguessis. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Em penso que li falta la part econòmica, Sí. Si ho teniu, ho podeu... Sí?
4: Gràcies. Que ara ens estem habituant al nou sistema de micròfons. Pel que fa a la part econòmica, no tinc les xifres exactes encara, sí que hi ha la despesa, diguéssim, d'aquesta pantalla com a tal, com dèiem, el servei de seguretat privada, els lavabos portàtils i alguna cosa més que va generar doncs aquest esdeveniment. En principi, pel que em deia la gent de l'organització de Revolució Jove, amb els ingressos que va fer del bar, que era un dels motius per fer bar, es cobreix la despesa de tot el que va generar, diguéssim, aquesta activitat. Per tant, seria econòmicament autosostenible. No li sé dir les xifres exactes perquè no les tinc, però sí que, per el que em van dir a grans trets, cobrim les despeses de l'activitat, diguéssim. En tot cas, si les xifres, quan les tingui, doncs podem traslladar-les. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. I li torno a donar la paraula al senyor Quico Marín.
12: Moltes gràcies, senyor alcaldessa. No, només per comentar les dues intervencions que ha fet el regidor. Senyor Grau, li dono l'oportunitat de rectificar. Van notificar el SEMI Bombers, perquè hem demanat tota la documentació sobre aquest expedient i suposo que si està notificada sortirà la notificació allà. I una altra pregunta, si avui sapigués el que va passar, es tingués que fer l'acte una altra vegada allà, el faríem el mateix igual o faríem aquestes millores que hem proposat o que parlem nosaltres aquí? Moltes gràcies.
1: Vale, sí, el regidor de seguretat, vale.
5: Bueno, la segona, no? Perquè la primera serà ell que respondrà, perquè ha sigut ell el que ha comentat això. I la segona pregunta és clara, ho farem diferent i segurament recolliríem les vostres aportacions, però i d'altres, lògicament, però és el que intentava explicar abans, que a vegades has de prendre decisions d'una manera poder massa precipitada i una vegada passat ho faries d'una altra manera. Gràcies.
4: Com diu el regidor, si poguéssim canviar, diguéssim, les decisions que es prenen anys enrere, doncs crec que tots ho faríem. Al final, evidentment, ara faríem moltes coses diferent amb aquesta activitat i amb altres accions que he pres com a regidor durant aquests 3 anys. El SEM, concretament, desconec si es van avisar els serveis d'emergència, entesos com els Mossos d'Esquadra i els agents de Guàrdia Municipal, com comentava, però el SEM en concret desconec si estava disponible. Evidentment, entenem que el SEM és un servei que està sempre disponible per la ciutadania i trucant al 112, en principi sempre garanteix, i més en aquests dies que ja preveu que hi ha més afluència, doncs amb una trucada que no va ser necessària en aquest cas, però sí que amb una trucada ja enteníem que ja teníem aquest servei cobert, simplement això. I evidentment doncs tots faríem coses diferents, jo el primer, amb aquesta activitat, tot i que va ser un èxit, però sí que sempre per la tranquil·litat de tots es podien haver fet altres coses, però en definitiva doncs a toro pasado, com diuen, es poden fer moltes coses, però ara doncs amb el que hem fet el resultat jo crec que és positiu, sempre tenint en compte totes aquestes coses que hem après, per si algun dia, com deien, hi ha un altre final del Mundial, que ja no sé si hi haurà i quan serà, si és que hi és. En tot cas, amb esdeveniments d'aquest tipus que és difícil que ens hi trobem altres vegades, però sí que evidentment tot això ens serveix per complementar. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. És sobre aquest tema? Sí, li dono la paraula a la senyora Maite Machado.
2: Moltes gràcies. Doncs bé, doncs jo al fil de totes aquestes intervencions l'únic que volia deixar clar per part de Som Vilafant és que per nosaltres no era tant una qüestió d'ideologia de qui segueixes o qui deixes de seguir, sinó de festa. Creiem que a Vilafant li convenen revulsius d'aquest tipus i que el resultat, com hem dit àmpliament, estem completament d'acord en que s'aconsegueixi mobilitzar la ciutadania. Ens entristeix que s'hagi mobilitzat més gent de fora que de dintre, però també pensem que no té a veure amb la ideologia, d'acord? Llavors, sí que volem, i reiterem, com hem fet en altres ocasions, dir-vos que Som Vilafant estem a disposició i que la majoria de nosaltres hem participat en moltíssimes associacions, estem organitzats i acostumats a organitzar i que sempre tenim els braços voluntaris. Llavors, que en qualsevol cas que pugui sorgir un esdeveniment que us obligui a actuar amb una seriositat com aquesta i que, ostres, no sé si tinc tot, si ens demaneu opinió, nosaltres us la donarem des de la perspectiva de no afavorir a un o un altre, sinó de mirar pel poble. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció?

0: perquè a mi sí que em, clar, em representa, com a Jogi, que altres grups poder no, però a mi sí. Només vull comentar que ho van fer molt bé, van treballar moltíssim, no van parar en tota la nit, no s'esperava tanta gent, però la veritat és que van donar-ho tot i van treballar al màxim, vull dir que això és d'agrair, van marxar molt tard recollint, vull dir que els joves van treballar molt i estic molt agraïda com a veïna perquè ho vaig poder disfrutar, però ells ho van treballar. I només comentar que, bueno, el mandat anterior recordo perfectament que va haver un acte, ho vaig comentar amb els regidors així parlant-ho, que va ser el de la botifarrada de la Hispanitat, per exemple, que era un acte que per exemple, el grup d'Esquerra Republicana doncs, sí que el representava. Jo en aquell moment també era regidora i estava a l'oposició, en cap moment vaig fer cap manifestació, perquè vaig pensar que des de la seva llibertat doncs, per poder disfrutar d'un acte, doncs també em semblava bé que bueno, en aquell moment doncs, ho poguessin celebrar, perquè al final ja són tot opinions, cadascú té la seva, però bueno, dintre de la seva llibertat doncs ho van celebrar. I penso que la base de la vida és el respecte i en aquest sentit doncs, estic orgullosa de que es puguin fer actes que representin a tota la població. Llavors penso que s'ha de treballar en aquest camí perquè al final, pensin el que pensin les persones, l'Ajuntament ha de ser això, treball per tots. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Sí, li dono la paraula al senyor Sergi Palomeres i després, si us sembla, continuarem amb els següents punts. Li dono la paraula, sí.
2: Em sap greu, però per al·lusions he de respondre. Evidentment, l'acte que comenta la regidora no era un acte organitzat per Esquerra Republicana, era un acte d'una altra entitat, en la qual doncs, potser ens hi vam sumar, però en cap cas doncs, el vam organitzar nosaltres. I només per tancar el tema, estem parlant, no era un acte el de diumenge passat, només esportiu, és evident, vull dir, un acte de nacionalisme banal, com tots els, diguem-ne, estats del món que volen celebrar doncs, títols d'aquests, i simplement nosaltres el que fem notar és que nosaltres com a catalans, diguem-ne, també ens agradaria poder tenir actes de nacionalisme banal com el que es va celebrar diumenge a Vilafant. I apuntar només que en base a totes les respostes doncs, que hem anat rebent i la informació doncs, que s'ha anat demanant, vam tenir sort de que no passés absolutament res i que la cosa s'hagués pogut desenvolupar amb total normalitat, doncs, perquè és evident que el risc hi era. I amb això només em reitero amb el que dèiem en el post d'Instagram, no? És necessari, és a dir, ens havíem de posar en aquest, diguem-ne, en aquesta tesitura, si cap dels 68 ajuntaments de la comarca ho ha fet per alguna cosa, deu ser, no? Per tant, només amb això volia acabar. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Jo crec que hauríem de passar de punt, si us sembla bé. Hi ha diversitat i això és maco, vale? Perquè ha de ser així, no? Que hi hagi diversitat d'opinions i diversitat de visions en aquest cas. Però sí que jo diré com a alcaldessa en aquest cas, independentment que els joves ho van fer molt bé, val? I que com a alcaldessa doncs, estic super orgullosa d'aquesta revolució jove, d'aquest jovent, més enllà doncs, de que sigui doncs, un partit de futbol o el que sigui, la implicació i que van tenir i les ganes i el que dèiem, les hores que van fer. Per tant, també des d'aquí doncs, els vull felicitar a tots i cadascun d'ells, com suposo que la resta de regidors que estem ara aquí mateix en aquest ple. Doncs continuem amb la següent pregunta, que era el tema de personal. Li dono la paraula al regidor de Recursos Humans, Xavier García, endavant.
3: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo no parlaré de futbol perquè tampoc no m'agrada, però bé. Un tema més seriós que és el personal de l'Ajuntament. Abans de res, voldria agrair a tots els treballadors municipals la seva implicació en la passada Festa del Carme. Han treballat de valent i des d'aquí el nostre reconeixement. Es pregunten el canvi de llocs o baixes que s'han portat a terme a la plantilla municipal. Sí, com tota empresa viva, hi ha gent que plega, que marxa a un altre lloc. L'administració té uns terminis ara molt estrictes que són 3 anys per convocar places. Aquest any, bueno, a finals de l'any passat van fer l'oferta pública d'ocupació amb el pressupost d'aquest any, 26. Van treure l'oferta de 8 places de treball a l'Ajuntament

0: tenim aquestes 8 places, ja en 2 anys per convocar-les. Ara a final d'aquest mes se fan les proves de 3 administratius, la plaça fixa ja i creació de borsa de treball, i després ara a l'agost se fan les proves de guàrdia municipal. Recordar que fa un any vam crear la 6a plaça de guàrdia municipal. Desafortunadament, aquest ajuntament, i com tots els ajuntaments, tenim baixes. Ara mateix tenim un 15% de la plantilla que està de baixa, que per una entitat petita és bastant, però bueno, és el que hi ha i el que tenim que treballar. Estem intentant tenir borses per tots els col·lectius, però a vegades tot el tema burocràtic es desborda una mica, però estem treballant perquè aquesta situació no sigui sempre així i puguem disposar de borses, que com també sabeu, aquestes borses tenen una durada limitada i s'han de tornar a anar convocant. Comentava pel cost del personal de la Guàrdia Urbana. Ho desconec. Jo el cost del personal de la Guàrdia Urbana, el col·lectiu, el desconec. Li farem arribar. Havia entès el cost. Com he comentat, es va crear la 6a plaça i ara mateix tenim dels 6, tenim 2 de baixa, 2 persones de baixa, i la setmana passada es va contractar d'urgència a una altra guàrdia. És a dir, que tenim una plaça més, bueno, un treballador més al carrer, i això, tenim 2 places que estem més per les, com comentava, a principis d'agost se faran les proves de borsa de treball. I el tema de la valoració de llocs de treball, ja portem temps negociant amb el comitè i la junta de personal aquesta valoració de llocs de treball. Era un tema que teníem quan van entrar en aquest govern, que teníem clar que volíem treballar perquè es valorés la feina dels treballadors municipals. Ens hauria agradat molt tenir-la tancada, però encara estem negociant. Estem a la darrera fase. Hem aportat unes propostes que ara estem pendents de tornar a negociar, i espero que en breu, molt en breu, ho podem aprovar i portar-ho a aquest ple, a aquesta valoració. I no sé si em deixo alguna cosa més. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Bé, sí, doncs, tal com deia, doncs, el regidor, sí que hi han hagut a les baixes. Llavors, a vegades també costa el fet de cobrir-les, perquè poden ser o baixes que de seguida doncs, bueno, han tornat, i a vegades doncs, això es complica i fa que siguin més llargues, i que la gent que tingués a la borsa doncs, no, ja estiguin treballant en un altre lloc, i queden aquestes borses o bé desertes o bé doncs, que se caduca el temps. I crec que en aquest sentit ja estarien totes, no? De respostes del senyor Quico Marín. La senyora Maite Machado i... No? Doncs ja estaríem. Doncs moltes gràcies a tots els oients, a tots els que avui ens han vist. Aquest seria doncs l'últim ple abans de l'estiu i de les vacances de molts i de moltes ciutadans. I en aquest cas doncs, ens trobarem el mes de setembre. Bon estiu a tots i moltes gràcies. Adéu-siau.
2: Es posa doncs al punt i final aquesta sessió ordinària que us estem oferint en directe des de Ràdio Vilafant, avui doncs amb l'estrena també d'aquestes videoactes, i que a partir d'ara tots els ciutadans també podran veure a través del canal oficial de YouTube de l'Ajuntament de Vilafant. Avui, com a sessió ordinària, li toca el torn doncs del resum del ple, i li dono doncs la paraula a la meva companya Mercè Mainé. Bon vespre.
3: Bon vespre, doncs seguim, comencem aquest torn de valoracions amb el grup de ciutadans, amb la seva portaveu, la Rebeca. López, quina valoració en fa d'aquesta sessió?
4: Molt positiva, s'han aprovat tots els punts del ple, vull dir, continuem endavant treballant el màxim possible per Vilafant, contenta de la transparència, no? de les dades econòmiques, que queda clar que, bueno, que s'hi està treballant amb seny, no? amb els diners públics, que això és superimportant, i vull aprofitar aquests minuts només per donar les gràcies a totes les persones que han vingut a tots els actes de la Festa del Carme, la gran participació de la població, que estic molt, molt contenta i orgullosa, no? d'aquesta recollida econòmica tan bonica pel Mollet per l'esclerosi és múltiple, tan important per millorar la qualitat de vida de persones que estan en aquesta situació, i agrair, com no, a tot el personal de l'Ajuntament, a Ràdio Vilafant, a totes aquelles persones, aquelles entitats com l'AFA del Sol i Vent, que s'han implicat a Protecció Civil, a la Festa del Carme, als joves, i no em vull deixar ningú, no? que sense ells no hagués sigut possible tota la feina també que està darrere de la meva àrea de festes, no? per portar endavant totes aquestes activitats perquè la gent les disfruti al carrer. Moltes gràcies.
3: Doncs continuem amb aquestes valoracions. Gràcies a la senyora Rebeca López. S'acosta cap aquí, cap al punt de ràdio, el senyor Francesc Gaspar, que ens farà aquesta valoració per part del grup de Junts per Vilafant. Quina valoració en fa de la sessió?
5: Hola, bona tarda, bona nit. Bueno, és una sessió que pot ser un dels punts importants ha sigut l'embolcall, més que el contingut, no? Perquè l'embolcall és que avui ens han pogut veure, hem pogut estrenar aquest videoacte, amb la qual cosa ens ha pot apropar més aquestes sessions en el ciutadà, no? Per tant, totes aquestes accions benvingudes siguin per tal d'aproximar tot el que parlem aquí, que al final repercuteix en tots els veïns.
3: Doncs moltes gràcies, seguim amb aquesta sèrie de valoracions amb el grup de Som Vilafant, el seu portaveu Quico Marín. Quina valoració en fa d'aquesta sessió?
6: Bueno, la valoració per nosaltres és positiva. S'ha aprovat la moció que hem presentat, ja vam presentar a principi de mes, per la millora del pàrquing de Figueres Vilafant, de l'estació de l'AVE de Figueres Vilafant, i ho transmetran, suposo, a l'ADIF i als ministeris i a on te sigui, no? Després, lo dels comptes generals del 2025, per nosaltres està mal executat el pressupost. Hem deixat en evidència que hi ha partides que es queden sense gastar, no del tot, i algunes ni s'han tocat, i això es tradueix en els serveis que van als veïns i veïnes, en els carrers, en el dia a dia dels veïns. I felicitar la Revolució Jove per aquesta empenta que han tingut per fer aquest acte de les semifinals i final de la Copa del Món, pues que ha anat molt bé. Llàstima d'aquestes petites coses de seguretat que suposo que, com han dit els regidors, properament, si es té que fer, pues ja es miraran de fer-ho millor.
3: Doncs moltes gràcies. Seguim amb aquest torn de valoracions amb el grup d'Esquerra Republicana, el seu portaveu Sergi Palomeres. Quina valoració en fa de la sessió?
2: Bé, una sessió en la que hem estrenat les videoactes, això ha estat la novetat, diguem-ne, però bé, a nivell de contingut sí que no, pregs i preguntes, doncs hem estat molta estona parlant d'aquesta famosa pantalla gegant del diumenge passat, i al final una mica la reflexió que feia jo al final, no? que, bueno, crec que era un espai, diguem-ne, que no era necessari que l'Ajuntament s'involucrés a organitzar doncs, aquest tipus d'actes, i no ho dic per res, ho dic bàsicament perquè és que ha sigut l'únic ajuntament de la comarca que ho ha organitzat, i segurament si mirem ajuntaments de les comarques gironines els podrem comptar amb els dits de la mà. Per tant, vol dir que crec que els poders públics no han de diguem-ne, organitzar actes d'aquests, han de fer altres coses, i això en tot cas ha d'estar una cosa doncs, en privats, en bars, cadascú a casa seu, i evidentment doncs, respectant en aquest cas doncs, a cadascú el que pensi, el que vulgui i el que volgués que guanyés. I també reflectir el que deia abans, que al final no es tractava només d'un partit de futbol. Tots sabem que al darrere d'un doncs, mundial hi ha uns estats poderosos, hi ha unes aficions doncs, que els estats volen convertir, diguem-ne, volen nacionalitzar, i per tant doncs, això també que al darrere hi és, i per tant doncs, ens sembla que no hauria de ser la prioritat d'un ajuntament com el de Vilafant organitzar un acte d'aquests, que veient el que han dit el regidor de Seguretat i el regidor doncs, de Joventut, no va passar res, perquè diguem-ne no va passar res, i vam tenir moltíssima sort que les coses doncs, es van desenvolupar correctament, però sembla que evidentment doncs, es va fer tot d'una manera massa precipitada com per comptar amb un acte doncs, amb 2.000 persones a l'Aura.
3: Moltes gràcies per part d'Esquerra Republicana, i acabem aquest torn de valoracions de la sessió plenària amb el grup del PSC, amb l'alcaldessa Montse de la Llave. Des del PSC, quina valoració en feu d'aquesta sessió plenària?
1: paper doncs, per ser doncs, l'última, no? Diguem-ho així, d'abans de l'estiu, bueno, una valoració doncs, ben positiva en aquest sentit. S'ha aprovat doncs, quasi tot per unanimitat i això doncs, ens fa sentir doncs, contents i orgullosos doncs, de la feina que estem fent i per continuar endavant. Està clar que hi ha d'haver-hi diversions d'opinions, val? I per això doncs, el que fem nosaltres des del govern, per dir-ho d'aquesta manera, doncs és vetllar perquè tothom i perquè tots i totes doncs tinguem aquesta mirada entre uns i els altres. Perdoneu, ara us diré la veritat, eh? Ara us diré la veritat, és que hi havia l'Ivan aquí i ha volgut fer una broma amb l'aigua i m'he espantat perquè no sabia si m'acabia o no. Perdoneu que m'he anat una mica d'això. Bé, doncs, el que dèiem, la diversitat d'opinions és això, és l'enriquidor que hi ha, eh? I per tant estem molt contents. Molt bon estiu a tots, eh? I a gaudir-ho, que al setembre ens tornem a trobar.
3: Doncs moltes gràcies i finalitzem aquí aquesta transmissió que hem fet a través de Ràdio Vilafant i recordem doncs, que la sessió plenària d'avui la podeu recuperar a través del canal de YouTube o també entrant al web www.vilafant.cat. Moltíssimes gràcies i molt bona nit.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Ruta 66.
5: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
8: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
9: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ruta 66.
1: Benvinguts a la Ruta 66, un espai radiofònic amb una certa predilecció pel so americà. Rebeu una cordial salutació, soc en Pitu Dos Santos. Avui dediquem el programa a Jason Aldean, un dels artistes més importants a USA en aquest moment. El seu debut en format de single és aquest, Hicktown, del març de 2005.

28 anys tenia Jason Aldean quan va debutar discogràficament amb un àlbum de títol homònim. 8 mesos després va aconseguir el primer número 1 a les llistes country amb aquesta peça, Why?

El debut del georgià Jason Aldean va ser tot un èxit. En qüestió de 6 mesos, el disc es va certificar com a platí. I també l'Academy of Country Music el va premiar amb el guardó com a nou vocalista de l'any. Aquesta és una altra de les cançons destacades del seu primer disc, Amarillo Sky.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: Avui repassem la discografia de Jason Aldean, artista country que combina a la perfecció el rock i les noves tendències dins el gènere. Ara ens trobem al 2007. El 29 de maig veia a la llum el segon disc, Relentless. Un dels singles per les emissores va ser aquest, titulat Johnny Cash.

Un altre disc de platí per aquest georgià, Jason Aldean, que va lluitar 15 anys des de ben jovenet, amb 14, primer en solitari i després amb una banda, els House Band, per aconseguir els seus primers èxits. Precisament aquesta cançó que escoltarem a continuació dona títol al seu segon treball del 2007, Relentless.

Ara ens trobem a l'any 2009. Jason Aldean edita White Open, el tercer àlbum de la seva carrera. Un artista country amb una posada en escena d'una estrella de rock. Aquesta cançó que escoltarem inclosa en aquest treball també va aconseguir arribar al cim de les llistes d'èxit. She's Country.

0: Ruta 66. Música d'arrel americana.
1: Avui dediquem el nostre espai radiofònic a repassar la discografia de Jason Aldean, l'artista country de moda USA. De moment ha editat 7 àlbums. Continuem amb el tercer, Wide Open. Cal destacar d'aquest artista la seva posada en escena amb un espectacle al més pur estil de les estrelles de rock, i també cal dir que poques de les cançons que ell enregistra són composicions pròpies, com aquesta, Big Green Tractor, original d'un dels clàssics del gènere, David Lee Murphy.

I a finals de 2010 va arribar la consagració de Jason Aldean, Mike and the Party. Va suposar un munt de reconeixements i guardons de diferents institucions de la country music, fins i tot dels Grammys. 100 singles van ser dels més escoltats a les emissores del seu gènere. Tattoos on His Town és un d'ells.

continuem amb més èxits de Jason Aldean, més singles, cançons que han triomfat a les llistes d'èxit americanes. Fly Over States és un altre número 1 del 2012.

0: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Jason Aldean és de l'estat de Geòrgia, té 39 anys i és actualment un dels grans de la música americana d'arrels. Avui dediquem la Ruta 66 a descobrir els seus àlbums i les cançons que li han donat aquesta popularitat. Night Train s'anomena el cinquè àlbum i es va editar a finals de 2012. I aquest és el primer senzill, també número 1, Take a Little Ride.

Any 2012, àlbum Night Train, disc country número 1 a USA i Canadà. El cinquè de Jason Aldean. Inclou 5 cançons editades com a single i 4 d'elles han sigut número 1. When She Says Baby és una d'elles i una de les més aclamades als concerts.

Pràcticament des de que Jason Aldean va debutar, hem punxat aquí les seves cançons, els singles i cançons que hem trobat més interessants. Avui anem pas a pas i disc a disc, repassant-los. Ara arribem al 2014 amb el seu sisè àlbum, All Boots, New Dirt, que a part de ser número 1 a USA i al Canadà, també va arribar a Austràlia. Aquesta cançó, Just Getting Started, la van punxar aquí a la Ruta 66 ara fa 2 anys.

0: Delta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Recta final de la Ruta 66. Avui Jason Aldean és el nostre convidat. L'any passat, després de la seva gira pel seu país, va donar $600,000 a una fundació que treballa per la lluita contra el càncer. Dit això, anem per cançons. També inclosa el seu disc All Boots New Dirt i també un senzill número 1, Gonna Now We Were Here.

I ja arribem a l'últim disc de Jason Aldean, el 7è, They Don't Know, que es va editar el passat 9 de setembre de 2016, un dels àlbums més venuts actualment a USA. Uns mesos abans es va presentar aquest track com a avançament del nou treball, Lights Come On.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'avui, amb l'especial monogràfic dedicat a Jason Aldean, el considerat, segons algunes institucions de música country, com l'artista més important de l'any 2016. Amb l'últim single, que pertany a l'últim àlbum d'aquest country boy, marxem. Little More Summertime és el títol. I jo m'acomiado fins la propera setmana en aquest mateix punt del dial. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Molt bones! Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, encara que faci calor, encara que nevi, des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, en tot preparadíssim per repassar la llista del Top 30. Com de costum, la millor música, la millor actualitat musical del moment, la trobaràs aquí durant 120 minuts. En qui us parla? En Lluís Guerrero. Molt

0: Si vols gaudir de la millor música, aquest és el teu moment. Aquesta és la teva sintonia, la sintonia de Vilafant FM. I com sempre, com de costum, com fem cada setmana, començarem parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: I comencem amb el Bachatón, Lucho RK i Lola Índigo.

Así suena aquest nou track, Lucho RK i Lola Índigo, el bachatón. Més novetats, la nova de Joel Curry. Whisper. I can hear.

li fa mal quelcom, perquè diu molt ai, ai, ai, ai. Joel Corry, el seu Whisper, novetat. També, com no, la nova peça musical de Felix Haim i Omar Rudberg. S'anomena Zion.

Bon ritme per Felix Haim i Omar Rudbeier amb el seu Siren. I per acabar, la quarta novetat de la setmana és un remix del Enjoy the Silence, superconegut, fet i pensat per Silvio Panda i Armin Van Buuren. S'anomena Here in Arms.

0: Què et sembla això, aquesta remescla d'Armin van Vuren i Silver Panda, Here in My Arms, amb aquesta proposta d'Enjoy the Silence? Quatre novetats de la setmana, quatre que esperen les seves votacions per formar part de la llista del Top 30. I ara tot el contrari, ens anem als que se'n van fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Dos que ens abandonen. Aquest és el primer, Juan Magán y Omar Montes, amb la nova remescla del Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

setmanes fent de costat, força setmanes de la llista del top 30, però ja aquesta setmana marxa. Lo mateix com Arcus i Ñengo Flow. Forever Tugantel, 15 setmanes de la llista. Ens abandonen des de la posició número 25.

0: L'Aina, que darrerament està fent molt de duets amb aquesta nova gira que està fent per Europa. I una d'aquestes propostes és aquesta, el Dream of Love. I bé, família, ens anem ja ràpidament a repassar el contingut total de la llista del Top 30. Ens anem a fer un tomb per les 30 propostes musicals que confeccionen la llista. Som-hi, doncs, comencem des del lloc número 30.
1: Número 30.
0: Tini, Ulises Bueno, Dos Amantes, porten 15 setmanes de la llista i repeteixen el lloc número 30.

0: Tini Ulises Bueno, aquest track amb el qual comencem a desfilar per la llista del Top 30 i ho fem des del lloc número 30, com deien, 15 setmanes fent de costat. Cap al lloc número 29.
1: Número 29.
0: Shakira, Belé, Algo Tú. Peça que porta 16 setmanes fent de costat. Quiero...

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: La vida és jove, el dia és jove, l'estiu és jove, tot és jove, però avui la música també és jove.
3: Número 28.
2: Becky G, Marathon.

0: Ah, sí, sonava el Maradona, aquest track fet i pensat per Becky G i Elkan, ocupant aquesta setmana el lloc número 28 aquí a Vilafant FM.
1: Número 27.
0: Avalon Roxton ens acompanya amb el seu Talking.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Vinga, i continuem amb més música des del lloc 26.
2: Número 26.
1: Que ganes de comerte, ella és Maria Becerra.

0: Aquest és el track. Maria Becerra, que ganes de comer-te, i ens anem un lloc més en l'aire a gaudir del sopa de cabra. Ens acompanyen amb la veu de la Su, ho fan directament des del 25.
1: Número 25.

0: fer sols.
1: Hem de fer molt sols els camins, els somnis i les promeses. La suor amb sopa de cabra, que fan aquesta nova remesa d'aquesta cançó clàssica des del lloc número 25. 14 setmanes al top 30.
2: Número 24.
1: Arriba la primera novetat d'aquesta setmana.
3: Novetat a la llista.
1: Són els Tiu 22, el Xiringo.

0: Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Gaudíem d'aquesta novetat al lloc número 24 d'estiu 22, el seu Xiringui, ens anem cap al 23.
2: Número 23.
1: Maisa, Guinic i Jam continuen romanticots.

0: Com dèiem, tendre i romàntic, Maisax, Nicky Jam, Con Amor, una proposta que porta molt poquet a la llista, però de moment està funcionant força bé. Ens arriben concretament al lloc número 23, segona setmana, que ens fan costat.
1: Número 22.
0: John Submit, The Chainsmokers, All the Time.

0: Això és el que saben fer. Bona música. Són John Sumit, Chainsmokers, All the Time, sonant directament aquesta setmana a la posició número 22. I en el 21, Kygo.
1: Número 21.
0: És el seu Heaven of Your Mind. També funcionant força bé a la llista.

0: Bona estructura musical, bon ritme, que sona directament davant de Dani Caigo des del lloc número 21, All the Time, 8 setmanes a la llista del top 30.
1: Número 20.
0: Canviem d'estil i ens anem a escoltar Maloma Ryan Castro, que ens diuen que Palaseca to va bien.

0: una nova incorporació al Top 30.
1: Novetat a la llista.
0: Nou track de Reels B amb el seu Quien te ve.

0: Aquesta és la novetat que entra a la llista en Rilsby, quien TV, com deia, en lloc número 19 aquí a Vilafant FM. Vinga, continuem cap al 18.
1: Número 18.
0: Aquesta la coneixes perquè va entrar en llista la setmana passada. No és que sigui molt, molt veterana, però té ritme. La setmana, Manuel Turizo, Elena Rose.

0: És de la Rose en companyia de Manuel Turizo i el seu La Setmana, com dèiem, porta molt poquet a la llista i ocupant el lloc número 18, pujant des del 23. Vinga, som-hi, més canya a l'assumpto. Ens acostem al 17.
1: Número 17.
0: Canviem d'estil perquè arriba Tujamo.

0: Shakey Shakey, tu chamo, la música de tu chamo amb el seu My Man, com dèiem, ocupant aquesta setmana el lloc número 17 de la llista, quarta setmana que ens acompanya, i aquesta setmana repeteix, però, la mateixa posició, 17. Cap al 16.
1: Número 16.
0: Amb molta canya. My Towers, una na más.

0: Un any més, les paraules al ritme de My Towers dintre del seu nou track inclòs a la llista i que es deixa justament a la posició mitjana, al 15.
1: Número 15.
0: Ho fa amb Ozuna i el seu Una Aventura.

0: Al límite de la locura i Nandi Aventura, la proposta d'Ozuna. Com deien, creu a la barrera i ens deixen el lloc número 15 aquí a Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 14.
0: Bé, cap al 14 amb una que entrava en llista la passada setmana. Ana Mena, Lola Índigo, Petit Oa.

0: Anna Mena, Lola Índigo, Petitoa. Sonant aquesta setmana directament la que fa 3 que ens acompanya al lloc número 14 de la llista.
1: Número 13.
0: Afrojack, David Guetta i Sia, Away Tonight.

0: s'ho sap muntar, ho sap fer i té molt bona pinta aquesta proposta d'Afrojack Sia i David Guetta. Away Tonight ens acompanya des del 13 del Top 30, proposta que té ritme i té ganxo, eh? Cap al 12, cap a la dotzena.
1: Número 12.
0: I ho fem amb Quevedo i Elvis Crespo. Xerinola de veritat, la graciosa.

0: Échate, échate pa' acá, pa' allá y pa' donde venga. La proposta de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa, creuen la barrera del 15, col·locant-se directament aquesta setmana en el 12 i cap a l'11 amb Madonna.
1: Número 11.
0: El seu treball amb Sabina Carpenter, Bring Your Love.

0: and I wanna talk about.
1: Inconfundible la veu i el ritme de Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, directament al lloc número 11 de la llista. Quina canyarra! Vinga, som-hi, continuem.
2: Número 10.
1: Aquesta també, déu-n'hi-do, quina guerra que està donant.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: La proposta Maladé, que sona fantàstica, inclosa a la llista del Top 30. I és el moment de canviar d'estil i anar-nos ràpidament a escoltar la proposta que ocupa el lloc número 9 de la llista.
1: Número 9.
0: Hagel.

0: Let's go, anem-hi, som-hi. Més música a la sintonia de la ràdio. Deixem enrere Shakira i Burna Boy des de la posició número 6 i ens deixem caure a poc sobre el lloc número 5.
1: Número 5.
0: J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez.

0: Jim Baldwin, Ryan Castro, un a la vez. Poc a poc, si sense córrer, que ens arriba al lloc número 4 ara mateix.
1: Número 4.
0: Sutherland, el seu...

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: I estem cada vegada més a la vora del nostre número 1. Deixem el 4 en Siderland i ens anem fins al 3 en companyia de Gordo.
3: Número 3.
2: I no és cap insult, sinó que ell es diu així, Gordo, el seu Loco, Loco, Loco.

0: Sí, senyor, la proposta de Gordo, el seu treball que sona fantàstic, Loco Loco, des del lloc número 3 de la llista, tercera setmana que ens fa costat i té ganes de triomfar i arribar molt en l'aire, perquè de moment sembla ser que té tot dat i beneït per arribar a ser número 1 de la llista. Parlant del número 1, ens hi queda pel mig el 2.
1: Número 2.
0: I en aquesta posició sona Jay Wheeler amb el seu De Lejitos.

0: Jay Weller, de lejitos, sonant des del lloc número 2 del Top 30 a Vilafant FM. 7 setmanes a la llista, repeteix la mateixa posició. I és el moment de conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: 8 setmanes fins al costat. Arriba el número 1, arriba el capdavanter de la llista, Omar Kurz, Coco.

Rocco, número 1 de la llista, Omar Kurtz, sonant des d'aquesta posició de les número 1 de la llista, per fer-nos gaudir del millor de l'estiu. I és el moment de recordar els 10 primers de la llista. Des del lloc número 10, Madalí, aquesta proposta que sona fa 4 setmanes a la llista i que remonta i es col·loca en el 10. Un mes en l'aire, lloc número 9, la proposta és a Hegel, amb una que déu-n'hi-do la guerra que ha donat i que durarà, perquè té ganes d'arribar molt més en l'aire, el Moving to the Sun. Ens hi quedem al lloc següent en Quevedo, ho fa des del 8, en companyia de Nueva Línia, el seu Al Golpito. Un que ja va estar número 1 de la llista, un que ja ha estat capdavanter, és la proposta de John Summit i Fate, el seu Chica 305, 14 setmanes a la llista. Arriben a sonar des del lloc número 7 aquesta setmana. Ara sí, Shakira Burnaboy, Die, Die, la cançó de l'estiu, com aquell que diu. Una miqueta més en l'aire, un lloc més amunt, trobem a J Balvin, Ryan Castro, una a la vez. Novena setmana a la llista, sonant des del 5. En el 4 Sutherland amb el seu tu-tu-tu-tu-tu, música de casa nostra que fa 4 setmanes que lluita a la llista i que remonta des del 6. En el 3, una sorpresa, Loco Loco, la peça de Gordo. El 2, una altra de Jay Wheeler, el seu De Lejitos. 7 setmanes a la llista i a les portes a ser número 1. I parlant del número 1, Omar Kurtz, el seu Coco.

0: Escoltem ara i parlem de les novetats a la llista. Les novetats de la setmana aquí a Vilafant FM.
1: Novetat a la llista.
0: La primera novetat sona des del lloc número 24.
2: Número 24.
0: Es tracta d'Estiu 22 i el seu El Xiringo.

0: en companyia de, com no, en Rimendez, de l'estiu 22, al Xiringo, novetat a la llista.
1: Número 19.
0: L'altra novetat des del 19, Reels B...

0: novetat a la llista del lloc número 9, Riggles B, Quien te ve. Les dues novetats de la setmana, des del 19 i des del 24. I ens queda un xic de temps encara per repassar les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, Lucho RK i Lola Índigo. El Bachatón.

Ai, ai, ai, ai, ai, Joel Corry amb el seu Whispers, una altra de les novetats que esperen puntuacions per entrar a formar part de la llista. Felix Haim, Omar Rukber, Siren.

I ja per acabar, la darrera novetat que presentem aquesta setmana, Silver Panda. Remescla en companyia de l'Infant Furen. Here is my arms.

I amb aquesta marxem fins la propera setmana. Família una forta encaixada d'en Lluís Guerrero. Fins la propera. Recorda el nostre número 1, Omar Cors amb el Coco.

0: ciutadans de Catalunya. Ja sóc aquí. 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: And now for my next number, DJ S. I'd like to return to

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a Hot Dance 80. Avui farem una cosa. Normalment els programes són atemporals i en aquesta ocasió ha coincidit que la Tina Turner es va morir el mateix dia que jo estava a quiròfan operant-me del segon ull de catarates. I que el programa 500 arribava en antena la setmana següent, o sigui que l'especial de Tina Turner el fem dues setmanes més tard. Així doncs, benvinguts a Hot Dance 80 i a l'especial de la reina del rock que va plegar dels escenaris el 2021, que es va fer un documental per HBO sobre la seva vida, i el 24 de maig del 2023, per desgràcia, ens ha dit adéu-siau. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance Tina Turner.
2: There's something on my mind. Won't somebody please

Benvinguts a Hot Dance 80, el resum especial de la Tina Turner. Annie Mae Balogh va néixer a Brownsville, Tennessee, el 26 de novembre de 1939. Més coneguda com Tina Turner, és una cantant, compositora, ballarina, artista i coreògrafa de nacionalitat suïssa i d'origen americà. La seva carrera es va desenvolupar durant més de 50 anys, a més de ser una de les principals i majors components del rock, sent considerada com la reina del rock. Es va retirar de l'escenari el 2009 a l'edat de 70 anys, després d'una carrera musical de 50 anys. Però el 2021 ha sortit un documental a la plataforma HBO explicant la seva vida i miracles. I aquí és on ha dit la Tina Turner que ella deixava els escenaris i que ja havia complert amb la seva música. Aquest és el primer single que va editar amb el seu home Ike Turner.

Va començar la seva carrera musical a mitjans de la dècada dels 50 com a cantant de performance amb el seu home, líder de la banda i compositor Ike Turner, dels Kings of Rhythm. Ella va començar a gravar el 1958 sota el nom de Little Ann. El seu debut va ser molt senzill que estem escoltant, A Fool in Love. El 1960, un dels dos membres de la banda musical d'Ike Turner va seguir amb una sèrie de notables èxits com, per exemple, Mountain High, Proud Mary i Nosebush, Cat Limit.

0: En la seva autobiografia anomenada Aitina, va revelar que fou expulsada per la violència domèstica durant el seu matrimoni amb Mike Turner. Anem a escoltar una altra cançó de l'època en què estava Mike Turner. El Proud Mary, tot i que després l'ha tocat en solitari.
1: Every now and then, I think you might like to hear something from us.

Tina Turner és coneguda per les seves enèrgiques actuacions en viu, la seva roba, la seva poderosa veu, tal com balla, i per haver ensenyat a ballar el mateix Mick Jagger, ha venut més de 200 milions de còpies a tot el món. Com a solista va iniciar la seva carrera amb el treball Private Dancer de 1984, produït per Mark Knopfler, el líder de la formació Dire Straits.

la pròpia vida de la Tina Turner sol portar al cinema amb What's Love Got To Do With It de 1993, sent personificada per Angela Bassett. Avui fent un repàs a la biografia i la discografia d'Annie May Bullock, Tina Turner. Una dona que ha estat 50 anys a sobre dels escenaris, cantant, ballant i fent tot el que feia falta. I va actuar com a mínim un parell de vegades a la ciutat de Barcelona.

La protagonista avui a Hot Dance 80, Tina Turner. Una intèrpret que als 82 anys ha dit: aquí s'ha acabat la meva carrera musical. Escoltem ara I Don't Wanna Lose You.

A més de cantant, també va actuar al cinema. Va expandir la seva carrera cap al cinema el 1975 en actuar amb Tommy de Ken Russell. El 1985, 10 anys més tard, amb la pel·lícula de Mad Max, Beyond the Dome. I novament el 1995, en un paper menor, a Last Action Hero.

La música de Tina Turner avui és la protagonista a Hot Dance 80. Això és per tu, un programa especial dedicat a aquesta dona que ha estat 50 anys fent música.

El 2013 va adquirir la nacionalitat suïssa, alhora que renunciava a la seva nacionalitat americana. La Tina Turner avui és la protagonista a Hot Dance 80. I ara ho és en Private Dancer, el nom genèric del treball. Això, però, és un remix del 2015.

recordant la biografia i la discografia d'Annie Mae Ballock, coneguda com Tina Turner. I és que el

Amb 50 anys va fer 9 carreres, 9 gires promocionals, on el 1978-79 Well Lady of Rock U Tour, 1982-1984 Nice in Row Tour, el 85 Private Dancer Tour, el 87-88 Break Every Rail Tour, el 1990 va fer Foreigner Affair Tour, el 93 What's Love Tour, 1996-97 Wildest Dreams Tour, el 2024-7 Tour i el 2008-2009 Taina 14 Anniversary Tour. És les gires que va fer aquesta dona en directe al voltant del món. I la Tina Turner també ha interpretat cançons d'altres intèrprets com The Tramps, el Disco Inferno, o ha cantat amb altres com aquests, amb Eros Ramazzotti, Cosa de la vita, Can't Stop Thinking of You.

I com hem dit abans, va fer famosa una cançó de Trams. Especial Tina Turner. I és que ens ha deixat el 2023.

Com hem dit abans, Tina Turner va recalar dues vegades a Barcelona. Una vegada a la Monumental i una altra vegada a l'Estadi Olímpic. Els taloners d'aquesta actuació van ser Sopa de Cabra i després va tocar El Último de la Fila i va acabar l'actuació la Tina Turner. Doncs no, no va ser això. Va actuar Sopa de Cabra, va actuar Tina Turner i després L'Última de la Fila. Perquè la Tina Turner va dir: si jo actuo després del Manolo García i el Quimi Portet, em quedo sola.

I acabem aquest programa especial de la Tina Turner amb un tema que va enregistrar en directe en una actuació a Londres el 99. Tota una dona, All the Woman. Fins aquí aquest programa especial dedicat a la Tina Turner. Espero que hagi estat del vostre grat. Una forta encaixada que us hem estat acompanyant, com sempre, a la coordinació tècnica Barbara Roja Show i dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona,